0: Cardedeu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: las 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me, and then just touch me.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: El debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 1 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula la xarxa viària aquesta catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim de fa uns minuts dos accidents prop d'un mateix tram de la A2. Un ha estat a l'altura de Cornellà de Llobregat en direcció Lleida, que haurà d'anar a tallar fins a 2 carrers de circulació i ja provoca 2,5 quilòmetres de retencions. L'altre accident, doncs, també ha estat a la A2, com dèiem, però en aquest cas a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona, que talla un carril i ja provoca fins a 4 quilòmetres de cues, unes cues que arriben també en aquest enllaç amb la B23 en direcció a la capital catalana. Per altra banda, doncs, més enllà d'aquestes incidències, comencem a tenir també alguns punts ja amb cues habituals. Per exemple, tenim congestió en tot el vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, que de retruc doncs deixen fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Llobregat, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Al Vallès també ja trobem congestió, com per exemple a la C58 amb retencions a Sant Quirze del Vallès, també cap a Barcelona, o a la AP7, que pateix retencions d'un quilòmetre i mig entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord, aquesta via també pateix cues en aquest enllaç amb la D23 del Papiol fins a Sant Cugat del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I atenció al temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem aquesta previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el mes d'octubre amb una situació delicada pel que fa a les tempestes. De moment, aquest matí n'hi haurà poques, però sí que els núvols són i seran, de fet, abundants a molts indrets de les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central, de les valls del Prepirineu. Tenim fins i tot boires, els núvols més trencats a la Costa Brava, per bé que a hores d'ara hi ha una bona llampegada mar endins, i ja al voltant del mig matí, migdia, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès, també en alguns indrets del Vallès. D'una forma local, ja aquesta tarda, a primera hora de la tarda, les tempestes més fortes al Camp de Tarragona i, com dèiem, al voltant del Penedès. Avançada la tarda cap al Prepirineu, compta entre l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. I ja a última hora de la tarda i aquesta propera nit, fortes pluges, atenció, amb inundacions a les comarques de l'Ebre, però sempre amb un ambient molt xafogós. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença i lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre't, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix

0: llibertat d'un poble de decidir el seu futur.
1: Alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
2: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
3: Avui acaba a l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Español 1 d'octubre, també just avui fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
4: Com la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
5: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
6: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
3: I 11, a 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que el fons voltor, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellbé.
7: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data d'avenciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
8: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
7: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers a temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
3: La vigília d'aquesta votació al Congrés, doncs, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
9: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
10: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad

0: en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: De la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats aquest divendres al Congrés. En una declaració que ha fet després de la trobada amb el president francès Emmanuel Macron de visita a Espanya, ha acusat el Partit Popular de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez fa una crida als partits polítics a tirar endavant el text.
2: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme. De diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del Gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: A Barcelona, mentrestant, segona nit d'acampada a la plaça de Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim, deia, fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i avui dius que ja hi ha més persones que no pas ahir.
3: Bon dia, Helena. Sí, almenys el nombre de tendes de campanya instal·lades ha augmentat respecte ahir i ja són més de 60 les tendes que s'han instal·lat en aquesta acampada a la plaça Catalunya, emulant l'acampada a Sol, a Madrid. La situació en aquests moments, Helena, és de molta tranquil·litat. Us podem mostrar una imatge relativament tranquil·la. Alguns dels participants sí que s'han llevat, però fins a 7:45 aproximadament, que no incrementarà l'activitat aquí en aquesta acampada, perquè un dels participants ens han explicat que a partir d'aquella hora està previst que la gent comenci a llevar-se, a esmorzar i comença a organitzar les primeres assemblees per després determinar quina serà l'agenda d'avui, una agenda que coordinaran amb el sindicat de llogateres amb la mirada posada demà divendres, quan sí els dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres arribaran al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació. Per tant, sí que podem confirmar que ha augmentat la participació, s'ha ampliat aquesta acampada a plaça Catalunya, són més de 60 les tendes instal·lades en aquests moments i per tant també ha augmentat el nombre de participants. La situació, però, Helena, és aquesta, la gent dels participants en aquesta acampada comencen a llevar-se i esperarem d'aquí uns minuts perquè ens puguin ampliar i explicar quines seran les accions que duran a terme aquest dijous, que segurament passarà per la convocatòria i celebració de diferents assemblees per després decidir quines accions són concretes anant repartint al llarg del dia.
1: I suposo, Anna, també amb la mirada fixada al cap de setmana, que també es preveuen mobilitzacions i manifestacions aquí a Barcelona com a la resta de ciutats espanyoles. Gràcies, Anna. Estem en contacte. A Catalunya, mentrestant, cada municipi té la seva casuística respecte a la crisi de l'habitatge i els diagnòstics i les solucions que aplica cada ajuntament depenen en bona part, en bona mesura, del color polític d'aquest ajuntament. Així ha quedat palès en el debat que han mantingut l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, i les alcaldesses socialistes de Santa Coloma de Gramenet i Sabadell, Mireia González i Marta Ferrés, respectivament. Ens en dona més detalls la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
4: Segons Albiol, la demanda de la societat ha canviat en els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat, la classe mitjana o mitja-baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Precisament el decret d'habitatge en què treballa el govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol assegura que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitjana i ha afegit, a més, que els propietaris es veuen perjudicats pel que considera una inseguretat jurídica.
5: Defiendo que tiene que haber un replanteamiento en lo que se refiere a vivienda social con lo que también es vivienda asequible. Yo creo que ahí se tiene que hacer un esfuerzo porque la realidad en ese momento es totalmente distinta a la demanda que había hace 15 o 20 años.
4: En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit a situar els orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors com els fons voltors i no pas en els petits propietaris.
6: Primero, los cambios legislativos se pueden venir de la mano de los decretos, de las leyes que se puedan modificar, y luego, evidentemente, un cambio de cultura en relación a lo que representa la vivienda para nosotros. La vivienda es un bien esencial, no puede ser un bien de consumo, y por tanto, para eso lo que necesitamos son políticas públicas que así lo blinden y que así lo bloqueen.
7: Pero es que el gran problema que tengo de alquiler en Sabadell es con los fondos buitres. Dejarme decir así, si los que me retienen ahí el mercado son los fondos buitres, que estos señores no saben ni lo que tienen, que yo me he encontrado en Sabadell pisos que voy a buscar el propietario y el propietario, que es un fondo de inversión, no sabe ni lo que tiene ni dónde está el piso.
4: González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garanteixi l'accés a l'habitatge públic.
1: Pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar al cel perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya Central, Ponent, Tarragona i l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Protecció Civil manté activada, com us deia, l'alerta del Pla Inuncat. I avui en entra en vigor un bon grapat de noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
8: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
9: Això és un canvi molt rellevant respecte a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
8: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
9: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
8: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als vianants i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que, si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
10: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
11: Un dia en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
10: La directora de Reels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
12: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
10: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa líders les blaugranes a la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. L'Europa s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina amb una victòria per 4-0 sobre el Villarreal. Dues dianes de Júlia Serrat a la primera meitat van encaminar la victòria i a la represa, Natàlia de Penal i Paula Arcos van arrodonir la golejada. Les escapolades coneixeran el proper rival en el sorteig que es farà dilluns i en què ja entraran 8 equips de la Lliga F. I l'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina per 10-8. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. Només 4 minuts per arribar a 8:15 del matí, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que avui acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 1 d'octubre. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. De seguida hi tornarem en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Pajor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha 2 accidents en un mateix tram de l'A2. Un a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, que talla 2 carrils de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident, també a l'A2, a l'altura de Sant Joan Despí, en direcció Barcelona, que talla un carril i que deixa cues de fins a 7 quilòmetres a l'A2 i també a la B23. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. De moment, a hores d'ara, encara hi ha poques tempestes amb abundant, això sí, nuvolositat a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de les valls del Prepirineu. A mig matí, primeres tempestes al Camp de Tarragona i al Penedès i també en alguns indrets del Vallès. A primera hora de la tarda, les tempestes més fortes cauran al Camp de Tarragona i al voltant del Penedès i avançaran cap al Prepirineu. Ja a última hora de la tarda i a la nit, sobretot, atenció amb les inundacions a les comarques de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem portada i entrem en matèria. Us ho dèiem suar en titulars. Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern, tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales, de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
5: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir un país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
3: I Jéssica Albiach, dels Comuns, li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. I avui acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui, fa 9 anys. Aquest matí han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
7: Como la imagen se ve, está en circulito, de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
8: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
9: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens ho explica, ens ho amplia la Carina Bellver.
10: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
11: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
10: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: La vigília d'aquesta votació al Congrés, el PP ja ha expressat el seu rebuig als textos, mentre Podem i Junts mantenen encara la incògnita sobre el seu vot. A la sessió de control d'aquest dimecres a la Cambra Baixa, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat responsabilitat als de Carles Puigdemont, que són la clau per aprovar els decrets. Així li ha respost la diputada de Junts, Marta Madrenas.
12: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
13: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Us ho destacàvem també en els titulars. Segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. En aquesta acampada hi tenim muntant guàrdia el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Els manifestants mantenen la pressió i ja són més que no pas ahir. I comença a haver-hi moviment a aquesta hora aquí.
14: Hola, Elena, sí, bon dia. Comença a haver-hi moviment, els participants de l'acampada comencen a llevar-se i a organitzar-se perquè al llarg del dia celebraran diferents assemblees. També ens han dit que assistiran a un dels desnonaments previstos per aquest matí al barri de Sant Andreu, a Barcelona. Tot s'anima a aquesta hora i és la segona nit que els participants de l'acampada passen la nit a Plaça Catalunya emulant l'acampada de sol a Madrid. Ja són 2 dies, s'ha augmentat el nombre de tendes de campanya, amb més de 60 també el nombre de participants, i es multipliquen també les històries humanes i de solidaritat que s'apropen aquí a l'acampada, com és el cas de l'Enric, ell és veí de Barcelona. Enric, bon dia.
15: Bon dia.
14: I tu has vingut aquí a portar l'esmorzar als participants
15: de
14: l'acampada.
15: Sí, una mica d'aliment per ells, sí, bon esmorzar, sí.
14: Què has portat?
15: Els he portat musli i suc ecològic.
14: T'han dit alguna cosa?
15: M'ho han agraït molt.
14: Aquest gest solidari per part teva té també un rerefons ideològic. Què n'opines tu de tot el que està passant?
15: Que potser demà ens toca a nosaltres, els que guanyem poquets diners i vivim a Barcelona. Que una dona estigui 7 anys defensant-se perquè no la facin fora amb un 50% de discapacitat i que hi hagi jutges que puguin arribar a executar una sentència tenint un 50% de discapacitat i tenint 87 anys... Em sembla que això interpel·la la democràcia i és un tema molt greu.
14: Moltíssimes gràcies, Enric, per atendre'ns aquests minuts. Sabem que has de marxar a la feina, així que t'agraïm doblement la teva intervenció aquí al Notícies en Xarxa. És, Elena, una de les històries humanes gràcies. Que corren en paral·lel a l'acampada, que ja passa la seva segona nit aquí a Plaça Catalunya. Tal com et dèiem, sí, ha augmentat el nombre de tendes de campanyes instal·lades, ja són més de 60, i ha augmentat el nombre de participants. S'hi quedaran aquí a Plaça Catalunya com a mínim fins demà divendres, quan arribarà tramitant al Congrés dels Diputats els dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres.
1: Doncs veurem si queden més dies encara, tenint en compte això que ens comentaves, aquest nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Gràcies, Anna, de nou per aquesta fotografia. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Avui també haurem d'estar molt pendents del cel perquè pràcticament no hi ha treva. Tornem a mirar cap amunt perquè Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Els xàfecs s'espera que arribin a la Catalunya central, a Ponent, a Tarragona i a l'Ebre de cara al migdia i durant la tarda. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada un risc alt de perill per pluja intensa, de 4 sobre 6. Protecció Civil manté per això activada l'alerta del Pla Inuncat. També avui és notícia que entren en vigor un bon grapat de noves normes, ara sí ho dic bé, de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
16: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Verdagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
17: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, s'han multats.
16: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
17: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril, el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
16: Per avançar un ciclista a la via caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès, una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als peatons i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o de Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. També us expliquem avui que els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una queixa als serveis territorials d'educació a Lleida per denunciar pressions als docents que s'han adherit a la decisió de no fer sortides i colònies aquest curs. Els agents socials assenyalen les direccions dels centres Inspecció d'Educació i els mitjans. Ens en parla la Carla Rodrigo des de Lleida Televisió.
18: USTEC, CGT i la Intersindical han denunciat a Educació pressions als docents que rebutgen fer sortides i colònies aquest curs. Asseguren que algunes direccions i inspecció intenten fer-los canviar de decisió. Més de 1.500 centres s'han adherit a la iniciativa.
19: El professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
18: Els sindicats també denuncien que alguns centres intenten esquivar els acords dels consells escolars amb noves votacions o recuperant activitats. Reclamen, a més, garanties i suport legal per als docents que fan sortides i colònies.
20: I pel que lluitem els docents és pel dret a l'educació pública de qualitat. Aquest és el dret i el que s'ha de manifestar i on volem posar el focus també, que és pel que reivindiquem.
18: Els sindicats demanen a Educació que recordi als centres que han de respectar els acords dels consells escolars i garantir una participació efectiva dels claustres.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta a aquest col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors pel fet d'haver de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. És una informació de la Maite Polo.
21: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia en la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Arrels és Beatriz Fernández, ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
23: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: Minuts i ens plantarem a les 8. Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
24: Ha sigut un partit un pèl diferent a el que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
1: L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Íñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El tècnic lamentava els errors comesos.
25: Es normal estar tristes, se lo he dicho a ellas, y creo que hay que estar tristes, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Que en eso reconozco que el equipo ha tenido esfuerzo, con mucho desacierto, con equivocándonos, decisiones, tal, a veces las cosas salen bien y hoy no han salido bien, pero creo que un poco merecido, a pulso, ¿no? Es decir, mejores ellas y ya está.
1: parlar també del Quinzenàs Manresa en el debut de l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Va caure per 93-78 després d'haver mantingut el marcador ajustat fins al darrer període. El duel es va haver d'aturar mitja hora per un problema que va obligar a canviar les cistelles i després de la interrupció els de Diego Ocampo ja no es van reactivar. Un 32-22 en l'últim quart va ser definitiu. Darius McGee i Kurt Quatt estan cridats a convertir-se en dues peces clau aquest curs a l'Ilerna Lleida. Tots dos aspiren a ser decisius en els plans de Gerard Encuentra. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
0: 21 punts, 6 rebots, 4 assistències i 28 de valoració. És la carta de presentació que ha deixat Darius McGee en el primer partit de la Lliga i a la pista del vigent campió. El jugador assegura estar encantat amb el projecte Bordeus i especialment amb el tècnic Gerard Encuentra, raó per la qual va decidir fitxar pel conjunt lleidatà.
2: Coach Gerard, he's...
3: L'entrenador Gerard és molt intel·ligent. Òbviament, em va semblar que eren molt bons i tothom parlava de l'afició que tenen i de com eren d'intensos. Sabia que volia estar en un entorn on tothom era molt apassionat.
0: Una altra de les cares noves d'aquesta temporada és un vell conegut. Es tracta del pivot Kurt Quatt, que torna a Lleida amb ganes de ser un jugador important, però sobretot per tornar a jugar a l'Espai Fruita Barris Nord.
4: El bàsquet és divertit de jugar aquí. El Barris Nord és una de les pistes més divertides de jugar. No és la més gran, però sents l'energia dels aficionats quan entres a la pista.
0: McGee farà el debut i Quatt el redebut aquest diumenge a les 12 del migdia, quan l'Ilerna Lleida buscarà la segona victòria consecutiva davant el Sant Pablo Burgos.

0: L'Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades, la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens ho amplia el David Navarro.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: I ja s'ha estrenat Duel a 8.000 metres, un documental que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14.800 del planeta. Coproduït per Ràdio Televisió Espanyola, 3CAT i La Xarxa, és una història de muntanya, competició i, sobretot, de germanor. I es podrà veure a partir de dilluns 12 d'octubre a les televisions locals i a La Xarxa Més. Aquest dimecres ja s'ha presentat al Cinesa Diagonal de Barcelona.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta de plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 1 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. Parlarem d'aquesta i d'altres qüestions socials, tot seguit amb la secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels. És el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment en què augmenten els discursos que criminalitzen aquestes persones. Dels esports, el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Claudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I de la cultura destaquem que la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Atenció avui perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per un nou episodi de pluges fortes que pot afectar diverses parts de Catalunya ja des d'aquest matí, segons les darreres actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. S'esperen precipitacions intenses a la franja del litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. Ampliem la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Elena. Doncs pendents avui de la meteo. Comença el mes d'octubre i ho fa per la porta gran de l'aspecte mediterrani de casa nostra, que porta tempestes fortes i locals d'una forma força freqüent. De moment, a hores d'ara, i de fet gran part del matí, el temps ha de ser més tranquil. Sí que hi ha hagut, i de fet hi ha una bona tempesta a hores d'ara sobre el mar, que es veu des de moltes comarques de Girona, aquí no ens arribarà a afectar, a terra ferma, però sí que aquest matí el que despertem és amb força núvols baixos, hi ha boires amb moltes fondalades interiors, per tant, precaució al volant. Primers ruixadets cauran a cavall del Maresme del Vallès Oriental. Ja que en migdia, de cop i volta, apareixeran tempestes fortes, sobretot al Penedès i al Camp de Tarragona, i especialment entre la Conca de Barberà i l'Alt Camp. Aquestes comarques tindran fortes tempestes ja cap allà a les 12:01, 2 del migdia. Durant la tarda, entesa? L'hora, les 3:15 de la tarda. Ja aquestes tempestes es desplaçaran també a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot interior, el Vallès, per exemple, també el Penedès i el Baix Llobregat. Independentment, tempestes fortes al Pirineu, especialment compta al Berguedà, al Lluçanès, també a la comarca del Solsonès i a la de l'Alt Urgell. I compta ja, per acabar-ho d'adobar amb les tempestes que apareixeran a l'Ebre, que sobretot aquesta propera nit i demà, molt possiblement, Helena, ens portaran un episodi molt torrencial. Més de 300 litres per metre quadrat és més que probable que caiguin en aquesta zona al sud de l'Ebre. N'estarem molt pendents.
2: Doncs tancarem portada sabent o volent saber quina és la situació que hi ha ara mateix a les carreteres catalanes, perquè són les 8:05 i això vol dir hora punta. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Efectivament, l'encerta s'està en plena hora punta. Això, com gairebé sempre, vol dir problemes. Molt trànsit en general en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, també la zona del Vallès o les mateixes dues rondes de la capital catalana. Però és que, a més, volem repassar una incidència que complica molt el trànsit a les principals vies que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. Hi ha hagut un accident a l'autovia A2 a la zona de Sant Joan Despí. De fet, l'accident és sortint de Barcelona. Hi ha dos carrils tallats al trànsit i cua d'uns 3 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan Despí. Això a l'autovia A2 sortint de Barcelona. D'entrada, però, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, la cua és encara molt més llarga. Parlem de retencions de més de 7, 8, 9 quilòmetres, gairebé des de Castellbisbal fins a Sant Joan Despí. Per tant, l'autovia A2 avui en sentit Barcelona amb aquestes retencions molt importants. I a més, també afecta una via propera, és l'autopista B23. Pensa que en aquesta via també trobarem aturades, gairebé cua, de més de 7 quilòmetres des del Papiol fins a Sant Feliu en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi a endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamont Carvajal.
5: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
6: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
7: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'l, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
8: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
5: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves

0: ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
1: Como la imagen se ve, está en circulito, en la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
2: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
3: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
0: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total, són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I en aquest context, segona nit de l'acampada a Plaça de Catalunya de Barcelona a favor del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez portarà al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60ena de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. Sobre la crisi de l'habitatge i els decrets en suspens, en parlem amb Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, per analitzar què pot canviar amb aquest decret, quin paper hi vol jugar Comissions Obreres i si se senten interpel·lats per les entitats com el Sindicat de Llogateres. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyora López.
6: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: El govern Sánchez, ho explicàvem, ha optat per una fórmula fragmentada per desencallar el bloqueig polític d'aquests decrets Mari Carmen. Quin és el balanç que en feu des de Comissions Obreres? És una resposta sòlida a l'emergència habitacional o penseu que és un joc de malabars per acontentar tothom?
6: Bé, a nosaltres ens hagués agradat que hagués sigut un únic decret, perquè pensem, ja fa molt temps que nosaltres venim situant quina és la situació, no, del mercat de la vivenda i que actualment és el principal problema de la classe treballadora.

0: Actualment tenir un sou no et garanteix que puguis accedir a una vivenda, no? Encara que sigui un sou relativament bo. Per tant, és un dels principals problemes de desigualtat del nostre país. Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat, i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
1: Molts moviments socials, també el Sindicat de Llogateres, defensen que ha estat la pressió al carrer el que ha obligat el govern a moure fitxa. I aquest cap de setmana, precisament, els mateixos sindicats de llogateres tornen a cridar a la mobilització. I, de fet, increpen els sindicats de classe com el seu perquè exerceixin més pressió. Com ho interpreten?
0: Nosaltres estem participant activament en totes les mobilitzacions, convocant i estan presents, i nosaltres pensem que ha de continuar la pressió al carrer, perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu amb fronts amplis i intentant sumar el màxim d'interessos que vagin en la línia d'avançar en allò que pensem que cal per solucionar els problemes de la gent treballadora.
1: Una darrera qüestió abans d'entrar en un altre tema que també m'interessa. El debat polític és intens, però els desnonaments no s'aturen. D'aquí una estona al barri de Sant Andreu de Barcelona hi fa un parell de dies a Mataró una paradoxa, senyora López, que és difícil d'entendre.
0: Totalment. Per això, quan es fan aquests debats polítics i es posen algunes posicions maximalistes, el que s'ha de situar és que hi ha gent que està patint en aquests moments. Hi ha gent que està perdent la seva llar, que els estan desnonant, que estan tinguent problemes greus, inclús que els estan portant a solucions extremes o prendre decisions extremes. Per tant, des d'aquí també apel·lar a la responsabilitat de tots els partits polítics per afrontar aquesta situació. Més enllà dels posicionaments que poden ser legítims de cada un, el que hem d'intentar és donar respostes a les persones i a les necessitats de les persones treballadores. Aquests decrets no solucionaran, però són un primer pas. Per tant, nosaltres apel·lem a la responsabilitat dels partits perquè els convalidin, i a partir d'aquí continuar treballant, continuar situant la pressió al carrer perquè la vivenda es prengui mesures estructurals de canvi que garanteixin el dret a l'habitatge de totes les persones
1: I ara sí, acabo. Valoració també que ens interessa sobre la proposta de Foment de Treball. La sentíem ahir, de recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. És una mesura que el Tribunal Constitucional ja va avalar en el passat, però que genera molta controvèrsia.
0: El primer que m'agradaria és que és indecent. És indecent que amb el que està passant a casa nostra, la proposta de la patronal sigui tornar a acomiadar la gent quan està malalta. Això és una indecència. I nosaltres, com a sindicat, serem absolutament beligerants amb això. Més quan està absolutament demostrat que estan barrejant en el tema de l'absentisme permisos que són permisos constitucionals, permisos de les persones treballadores per poder fer front a una sèrie de situacions, des de baixes de maternitat, etc, etc. Per tant, no barregem naps amb cols. Una cosa són permisos i l'altre és absentisme. L'absentisme és absolutament residual, i el que estan qüestionant és el dret a la salut de les persones treballadores. Qualsevol baixa té darrere un criteri d'un facultatiu que diu que aquella persona no està en condicions d'anar a treballar. Per tant, el que no podem és qüestionar el dret a la salut de les persones. Per tant, per nosaltres, ni un pas enrere, no permetrem que es perdin drets i que es torni a poder acomiadar a la gent perquè es posa malalta. I més quan precisament a Catalunya no tenim delegats territorials de prevenció de riscos laborals a les empreses per la negativa de Foment. Per tant, el que no pot ser és: no vull assumir la meva responsabilitat en quant a prevenció de riscos laborals a l'empresa, en quant a evitar que les persones emmalalteixin al seu lloc de treball, però sí que vull que se'ls castigui quan emmalalteixen per culpa de la feina. Per tant, és absolutament indecent.
1: Belén López, gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres. És que lo de Foment és de traca i com...
1: de noves normes de circulació a pobles i ciutats. Els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets, que s'hauran de protegir millor. En especial els repartidors, que a partir d'ara hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Incompliments que poden comportar sancions de fins a 200 euros. Ens en dona més detalls en Marc Dalmau.
2: Les noves normes de trànsit es defineixen a partir dels perfils d'usuaris. Així, qualsevol que vagi en patinet està obligat a portar casc i armilla reflectant. Ara bé, els particulars només hauran de fer servir l'armilla de nit, mentre que els repartidors l'hauran de portar sempre, també si van en bicicleta o en moto. Rellevants també són les novetats per conductors i passatgers de moto, que a partir d'ara hauran de portar sempre guants per carretera i calçat tancat a qualsevol via. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
3: Això és un canvi molt rellevant respecte, diguem, a l'ús social que s'estava fent de la moto, tant dels guants com del calçat, i bueno, caldrà una bona campanya d'informació per sensibilitzar tots els usuaris, perquè si no, seran multats.
2: Des d'avui, cap conductor queda exempt de portar el cinturó, ja sigui taxista o conductor d'autoescola, per exemple, i per carretera queda regulat com deixar pas als vehicles d'emergències.
3: Els conductors hem de saber que estem obligats a deixar pas, obrir un carril el més a l'esquerra possible, és a dir, entre el carril que està més a l'esquerra i el següent, deixar un corredor de pas perquè puguin accedir, doncs, no, als vehicles d'assistència, la policia, les ambulàncies, els bombers.
2: Per avançar un ciclista a la via, caldrà reduir la velocitat almenys 20 km per hora per sota del màxim permès. Una norma que en carreteres de velocitat limitada a 30 o 40 km per hora farà que a la pràctica no es pugui avançar als ciclistes.
1: Una altra novetat fa referència als encreuaments regulats per semàfors. A partir d'ara ja no podran coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Es vol així reforçar la seguretat per als transeünts i evitar confusions. Algunes ciutats, però, han demanat una moratòria abans d'introduir aquesta norma. És el cas de Barcelona o Tarragona. A la capital catalana, per exemple, hi ha més de 1.500 cruïlles que funcionen amb aquest format. L'Ajuntament alerta que si la nova norma s'aplica de forma estricta, podria augmentar la congestió i reduir el temps de verd per als vianants. I marxem cap al Baix Ebre perquè Víctor Colomines ha estat proclamat nou alcalde de l'Ampolla després d'obtenir 6 vots que li han donat la majoria absoluta en el ple extraordinari celebrat per escollir precisament nou batlle. Colomines, fins ara primer tinent d'alcalde, ha assumit el càrrec després de la renúncia de Francesc Arasa la setmana passada. En el seu discurs d'investidura ha reivindicat una alcaldia de proximitat amb les portes obertes als veïns i ha assegurat que continuarà els projectes iniciats durant els últims anys.
4: Acceptar el nou repte, el que vingui, i a treballar pel poble, intentar fer-ho de la millor manera possible. Tinc un equip que és molt bo, que és molt treballador, i entre tots farem que el futur del poble continuï endavant.

0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina. Va imposar-se a la Roma per 0-6 a la segona jornada de la fase Lliga. Graham Hansen i Clàudia Pina van signar un doblet cada una i els gols d'Eva Peyer i Aladipo, en pròpia porteria, van completar el marcador. La victòria se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. El tècnic, Pere Romeu, elogia la bona actuació de l'equip.
1: Ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
0: L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. El conjunt mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a la piscina barcelonina. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop en la seva història. L'Espart Girona no podrà competir aquesta temporada a l'Eurolliga de bàsquet després de perdre en la prèvia contra l'Emlak Konut per 69-81. L'Uni va anar per darrere de les turques en el marcador des de l'inici i un parcial de 0-18 en el tercer quart va acabar sentenciant el duel. La derrota deixa les de Roberto Iñiguez sense el bitllet per a la màxima competició europea i fa que hagin de competir en la segona, l'Eurocup. El Freiking Balonmano Granollers ha perdut a la pista del Flensburg alemany en l'estrena a la Lliga Europea d'handbol per 40-31. Després d'arribar al descans amb empat a 20 gols, els locals van imposar la seva superioritat per certificar la desfeta dels vallesans. També en handbol, el Barça buscarà avui el trofeu de campió del Mundial de Clubs. Els de Carlos Ortega, que han signat una fase de grups perfecta, intentaran revalidar el títol davant el Vespre Hongarès en la final que arrencarà al Caire a les 8 del vespre.

0: I arribarem a 9:15 amb la cultura i, en aquest cas, parlant primer d'òpera, perquè la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes. Entre les estrenes destacades hi ha la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Ens amplia el David Navarro la informació.
1: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
2: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: Jana, el musical, és una nova producció teatral que es representarà al Teatre Ullastrell el 12 i 13 de febrer i que també passarà per l'Auditori de Granollers i pel Poliorama de Barcelona. La presentació oficial del musical s'ha fet a l'Institut Goodman de Badalona, un lloc clau en la vida de la protagonista. L'obra apropa la història de la Jana Arimany, que va quedar en cadira de rodes després d'un accident a Indonèsia i va fer la rehabilitació precisament a l'Institut Goodman, on després es va incorporar a l'equip de comunicació.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dijous s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició, però també dels mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per a gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. Jornada intensa de negociacions aquest dijous, la vigília de la votació al Congrés dels 12 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha de publicar avui el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Mentrestant, creix la participació en l'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona que culmina la segona nit. La secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha parlat al Notícies en xarxa de la feina activa en pressió social que veuen a l'horitzó.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim diverses. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser.
1: Doncs just a pendents d'aquesta hora d'un nou desnonament previst aquest matí al barri de Sant Andreu de Barcelona, el sindicat de llogateres s'ha mobilitzat per intentar aturar-lo i anirem tot seguit en directe. Avui entren en vigor noves normes de circulació. A pobles i ciutats, els principals afectats són els usuaris de bicicletes i patinets que s'hauran de protegir millor. En especial, els repartidors que, a partir d'ara, hauran de dur sempre casc i armilla reflectant. Els encreuaments ja no podran coincidir el verd dels semàfors per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Aprofundirem en tot plegat en breus minuts en conversa amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Protecció Civil alerta d'un nou episodi de pluges fortes des d'aquest matí i al llarg del dia a diferents punts del país. Les precipitacions s'espera que siguin intenses des del Baix Camp fins a la Selva. Es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora entre les 8 del matí i les 2 del migdia al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. Al sud del país es mantindrà de nit i matinada també un risc alt de perill per pluja intensa de 4 sobre 6. Dels esports destaquem que el Barça ha sumat la segona victòria a la Champions femenina amb una golejada per 0-6 davant la Roma. Dos doblets de Graham Hansen i Clàudia Pina i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria situen les de Pere Romeu líders de la competició. I en cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Votació aquest dijous de les conclusions en el tancament del debat de política general al Parlament, marcat pels retrets al govern tant dels socis d'investidura com dels grups de l'oposició. Junts buscarà una reprovació del president de la Generalitat que no prosperarà, mentre Esquerra i els Comuns han collat Salvador Illa perquè compleixi els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, més enllà de qüestions com l'habitatge i l'educació, el president ha proposat que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. Ens ho explica Lamón Carvajal.
4: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
4: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
6: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
7: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
4: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
1: En el marc del debat que avui acaba, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat també la intenció de crear 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. Illa ha recordat que ja s'havia compromès a crear 6.000 places noves aquesta legislatura. Per aconseguir el nou objectiu, el president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades existents. El pla suposarà una inversió de prop de 900 milions d'euros. La votació de les conclusions al Parlament coincideix avui amb el 9è aniversari de la consulta de l'1 d'octubre, una qüestió que també ha planat en les intervencions dels diferents grups parlamentaris. Sentim Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra i Alejandro Fernández del Partit Popular.
5: Vostè, que es posa tan a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes. Aquell dia, però, 2 milions de persones vam anar a votar, malgrat la violència. Aquell dia vam demostrar que hi ha una cosa més forta que la temor, la voluntat d'un poble de decidir el seu futur.
6: A alguns es pot semblar una quimera tornar a posar el dret d'autodeterminació al centre del debat polític. Per això justament és el que fa un parell de setmanes les tres forces que governen Escòcia, Gales i Irlanda del Nord varen fer.
8: Vostè i jo manifestant-nos a favor de la unitat d'Espanya. Temps era temps, oi? Que bonic tot allò. Ho dic perquè jo puc entendre, a mi em costa, però jo puc entendre que un polític tingui una certa flexibilitat ideològica, adaptabilitat, però vostè no és que sigui flexible, vostè és blandiblup.
1: Precisament és avui quan acaba l'Audiència de Barcelona el judici contra la Policia Nacional per la bala de goma que va buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre, just avui fa 9 anys. Aquest matí, volíem dir, han de comparèixer els 4 acusats per qui l'acusació demana 13 anys de presó. Són l'escopeter, 2 subinspectors i un inspector que van donar les ordres. En la sessió d'ahir, els Mossos d'Esquadra van descartar que el policia que va disparar l'apuntés directament. Asseguren que, segons les imatges, l'arma està inclinada apuntant a terra i la bala de goma rebota abans d'impactar en Roger Espanyol. A més, asseguren que l'acusat tenia diversos agents que li podien tapar el camp de visió.
9: Como la imagen se ve, está en un circulito de la pelota, donde rebota, se ve que rebota en el suelo y sigue progresando en dirección a la persona que recibe luego el impacto.
10: El bocachero tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
11: Sí, en el lado, en su parte derecha. En el momento del disparo se ven los agentes que tiene. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección, pero que va justo paralelo, que es el subinspector.
1: A 24 hores del debat dels decrets Mari Carmen al Congrés, avui el BOE ha de publicar el segon dels textos que obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. En total són prop de 2 milions els contractes que s'haurien de veure beneficiats d'aquesta actualització. És la lletra petita d'aquest text aprovat al Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb algunes excepcions. El primer decret, de més consens polític, i que ja s'ha publicat oficialment, concreta, entre d'altres punts, que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: La indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
13: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era a posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, mira, també tenim molts inputs al respecte. Escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
12: El primer decret publicat al BOE contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes de lloguer a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers a temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: General de Comissions Obreres Catalunya, Belén López, creu que aquests decrets són mesures pal·liatives i que no solucionen l'emergència habitacional actual. En declaracions al Notícies en Xarxa fa pocs minuts, López defensa que s'ha de mantenir la mobilització social per pressionar les administracions i obligar-les a moure fitxa, tant en l'habitatge com en d'altres àmbits que afecten directament el benestar de la ciutadania.
2: Pensem que ha de continuar la pressió al carrer perquè hem de situar en el centre del debat polític les necessitats reals de les persones treballadores, i en tenim vàries. Una és la vivenda, l'altra és el tema de la inflació, els salaris, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc, etc. I aquests són els temes de debat que hi han de ser i s'han de situar en el centre del debat polític a partir de la pressió que es fa al carrer. Per tant, nosaltres estem participant en totes les mobilitzacions, estem cridant a la mobilització als treballadors i treballadores, als nostres delegats, als nostres afiliats i afiliades i a la ciutadania en general. No descartem cap tipus de mobilització, veurem què passa aquest divendres, però nosaltres estem participant a tot arreu i continuarem participant a tot arreu.
1: Segona nit de l'acampada Plaça de Catalunya de Barcelona a favor, evidentment, del dret a l'habitatge. Els participants s'hi quedaran en aquest indret com a mínim fins demà divendres, quan el govern de Pedro Sánchez, us ho estem explicant, portarà al Congrés dels Diputats els 2 decrets d'habitatge en un ple extraordinari. La presència de manifestants s'ha incrementat. Ja hi ha una 60 de tendes de campanya i prop de 300 persones acampades. També concentració aquest dimecres a Tarragona per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat. La mobilització d'unes 150 persones s'ha fet davant la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja. Els manifestants han denunciat desnonaments com els de l'Olga i la Mari Carmen. Des del col·lectiu han afegit que els decrets que el govern espanyol sotmetrà a votació no solucionaran la problemàtica. Finalment, els concentrats han fet una marxa per la plaça Imperial Tarraco. I en aquest context on l'habitatge centralitza l'activitat política i institucional, marcant el contingut del debat de política general al Parlament i a l'espera de l'arribada de demà al Congrés d'aquests 2 decrets aprovats pel Consell de Ministres, un dia més us hem de parlar d'un desnonament. El sindicat de llogateres s'ha mobilitzat aquest matí per intentar aturar un nou llançament, en aquest cas al barri de Sant Andreu, a Barcelona. A la porta de l'immoble afectat hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, hem canviat d'escenari. Dóna'ns més detalls d'aquest cas en concret.
14: Sí, Elena, hem canviat d'escenari, però evidentment l'acampada que s'està produint, que es produeix durant 2 dies seguits a la plaça Catalunya, té molt a veure amb l'escenari on ens trobem ara mateix, al casc antic de Sant Andreu, a l'espera del desnonament del pis afectat, aquel que tenim aquí darrere, aquí en aquest punt del barri del casc antic de Sant Andreu. Es preveu que a partir de 2:15 del matí arribarà la comitiva encarregada d'executar el desnonament de la maca, aquesta dona de gairebé 40 anys, s'enfronta al segon desnonament en un període de 2 anys. En aquests moments, la maca, la llogatera d'aquest pis, ha esgotat la prestació de l'atur i tampoc no té cap altre ingrés com a conseqüència dels problemes de salut mental els quals està travessant com a conseqüència de la seva situació vital en aquests moments. Es dona la circumstància, a més, que en aquest cas no hi havia cap contracte signat legal entre el propietari del pis i la llogatera, la qual cosa obre noves derivades al voltant del món de l'habitatge que s'hauran d'anar analitzant en aquest context d'atracció mediàtica, política i institucional pel que fa l'accés a l'habitatge. Així que, Helena, estem a l'espera que arribi aquesta comitiva, s'espera cap a 2:15 del matí per executar aquest segon intent d'desnonament del pis de la Maca. Ja són molts els activistes del sindicat de llogateres, també del COSAC, que s'han apropat a aquest punt del barri de Sant Andreu per intentar evitar aquest desnonament.
1: Doncs us deixem aquí, Anna, perquè sigueu els nostres ulls en aquesta història. Gràcies, bon dia.

0: És una altra de les notícies destacades d'avui, que entra en vigor la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys. Un canvi que afecta patinets, ciclistes, motoristes i conductors i que vol reforçar la seguretat dels usuaris més vulnerables. Però més enllà de les normes, el Servei Català de Trànsit afronta també reptes de fons com la sinistralitat, el possible retorn dels peatges i l'ús de la tecnologia per detectar imprudències o distraccions al volant. De tot plegat o del que puguem, del que el temps ens deixi, en volem parlar amb Ramon Lamiel. Ell és director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: La reforma arriba, deia, després de més de 20 anys sense canvis. Quin és l'objectiu real i què s'espera millorar de manera tangible o què espereu des del Servei Català de Trànsit millorar?
1: Aquest decret que reforma el reglament de circulació, el que es coneix és com el decret de vulnerables, precisament perquè el que afecta especialment totes les mesures que recull el decret són aquests col·lectius que en matèria de seguretat viària i trànsit es diuen vulnerables: patinets, bicicletes, motoristes i vianants. Pràcticament són aquests col·lectius. I llavors, aquí el que s'intenta donar és mesures de seguretat passiva perquè aquestes persones que condueixen aquests vehicles o que van a peu tinguin més seguretat. Per exemple, que portin casc tant les bicicletes en àmbit interurbà com els patinets també portin casc homologat. Per exemple, que els patinets, els majors de 15 anys, són els que tindran permís per conduir, a partir d'aquesta edat, tindran permís per conduir aquest vehicle. O, per exemple, que les bicicletes puguin circular en àmbit urbà pel mig del carril per intentar que no les arraconin i, per tant, millorar la seva seguretat. O també el decret apel·la a la responsabilitat compartida de la via i per fer avançaments de bicicletes, per exemple, o de vianants o de col·lectius vulnerables, es demana una reducció d'aquests 20 km per hora abans de fer l'avançament deixant el metre i mig. Això és molt especial i molt específic, sobretot per als ciclistes que circulen. I en quant a motos, també hi ha seguretat passiva, com pot ser guants i calçat tancat, però això ja, amb l'anàlisi de sinistralitat, veiem que el motorista ja ho porta. S'ha perdut l'ocasió de començar a introduir l'airbag, creiem que era una bona oportunitat per l'airbag del motorista, i llavors hi ha una circulació permesa pel motorista, pel voral, que nosaltres no hi estem d'acord i no la senyalitzarem.
0: Una mica volia entrar també, a banda d'aquest esquema general que ens ha fet ara així a grans trets, amb pinzellada, volia entrar en alguns dels temes una mica conflictius, com per exemple aquest que vostè ens deia, no? El dels motoristes, que en aquest punt controvertit de que la DGT permet que les motos circulin pel voral dret en cas de congestió, però a Catalunya ho rebutgeu. Quins criteris tècnics o de seguretat sustenteu per haver pres aquesta decisió?
1: El que diu la modificació del reglament, i per tant el que diu el decret, el Reial Decret, és que es podrà senyalitzar un fragment de voral, no?, a 30 km per hora en casos de congestió, i es pot permetre circular pel voral a les motos a 30 km per hora. Això, a grosso modo, dit així, amb traç gruixut, nosaltres veiem que és molt difícil d'aplicar a les nostres carreteres i especialment a la regió metropolitana, que podria ser el lloc on els abusos són permanents, els embussos són permanents en carreteres concretes, no? O en vies d'alta capacitat concretes. I llavors hi ha un argument que és per nosaltres incontestable, que és que el voral en aquesta conurbació metropolitana, i només hem de pensar per exemple en l'AP7, que també en forma part de la metròpolis, el voral per nosaltres és un espai d'emergència, on resolem l'emergència, on s'hi acumulen cotxes avariats, s'hi acumulen cotxes accidentats, on els bombers també hi fan operacions, per exemple quan hi ha un incendi de vehicle o en el voral hi ha incendis de vegetació, i on els serveis mèdics atenen accidentats. Per tant, el voral l'hem de preservar com un espai de resolució d'accidents. I en algunes autovies de la metròpolis també poden circular ciclistes. Provocaries una barreja de trànsit de vulnerables que nosaltres no considerem que sigui adequada. Això, sumat a que hi ha entrades i sortides de les vies i que, per tant, afecten els vorals i la continuïtat dels vorals, no ho veiem. I l'altre tema també important és que el voral no té la mateixa constitució física que el que és la calçada, els tres carrils o dos carrils de calçada. Té menys paviment, té un manteniment diferent i, per tant, caldria en tot cas convertir els vorals en carrils, caldria dotar de carrils el que seria la conducció en moto. I això nosaltres ja ho permetem en el bus bau de la C58 i en el bus bau de la C31, que les motos puguin circular de manera segura per entrar a la conurbació i, en aquest cas, a la ciutat de Barcelona.
0: Doncs teníem una pila de preguntes per fer-li, però se'ns ha esgotat el temps, senyor Ramon Lamiel. Entre altres coses, la moratòria dels semàfors, també volíem saber la seva opinió, però en tot cas li preguntarem un altre dia. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, a veure com va tot plegat la posada en marxa avui, 1 d'octubre. Gràcies i bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: de l'obertura de l'informatiu, aquesta jornada intensa de negociacions que s'ha de viure avui, la vigília, com dèiem, com us estem explicant, de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE ha publicat ja aquests moments, en aquests moments, el segon dels textos que demana la renovació automàtica dels lloguers. També obliga els propietaris a indemnitzar els llogaters si no els prorroguen el contracte sense un motiu justificat. I abans dels esports us expliquem que Setcases, al Ripollès, és la zona zero d'origen d'una nova plaga vegetal amb afectació als freixes. Ben a tocar del poble s'ha detectat un fong que afecta aquesta espècie i els pronòstics no són optimistes. No hi ha cap tractament que es pugui aplicar als arbres i el fong els causa la mort, pel que s'espera un gran impacte paisatgístic a mitjà termini. Ens ho explica en Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
1: Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han detectat per primer cop al territori la presència d'un fong que afecta els exemplars de freixa. La zona zero es troba a la sortida nord de Setcases i possiblement la malaltia ha arribat per espores des de la vessant nord del Pirineu, a França. Aquest fong entra als arbres per les fulles, penetra fins al tronc i l'anella, i la seca i li causa la mort. No hi ha tractament possible per aquests arbres, pel que els experts només podran preveure la seva afectació, observar quins i quants exemplars resisteixen i, a posteriori, si cal, actuar.
2: Quan arribi aquesta malaltia, el que passarà serà que els arbres més susceptibles moriran primer, però també seran probablement els que faran moltes més espores. A mesura que aquests arbres susceptibles van desapareixent, doncs també la malaltia va baixant una miqueta.
1: Zones com Setcases i les valls altes de la comarca es veuran notablement afectades. Es preveu que aquests arbres s'assequin i morin en massa els propers anys, amb un elevat impacte paisatgístic a la zona.
0: Arribarem a les 9 amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Nova golejada del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, va guanyar per 0-6 davant la Roma en partit de la segona jornada de la fase Lliga. Victòria que se suma a l'aconseguida davant el París i situa l'equip blaugrana líder de la competició europea abans de la visita del Real Madrid a la Lliga. Graham Hansen i Claudia Pina van signar un doplet cadascuna i els gols d'Eva Payor i Oladipo en pròpia porteria van completar el marcador. L'Atlètic Barceloneta és el nou campió de la Supercopa d'Europa de waterpolo. L'equip mariner ha aconseguit el títol amb una victòria per 10-8 sobre el Marsella en la final disputada a casa als Banys de Sant Sebastià. El duel va arribar igualat al tram final, però els locals van saber patir i defensar el marcador per acabar aixecant el trofeu per segon cop a la història.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
6: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era en Cito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
5: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
6: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
5: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
6: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
7: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
5: I a paraules d'àvia...
8: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
6: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
8: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
6: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
5: Maria!
10: Hola,
5: Compara't amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
6: I quins experts m'han dit això?
5: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
6: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
5: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
6: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
5: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
6: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
5: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
6: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
5: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
6: partir. Ja és tardor?
5: Sí! Iuuu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
6: Castanyes per la muntanya,
5: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
6: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
5: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
6: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
5: Feina feta, paï...
10: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
11: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dijous 1 d'octubre de 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'una codinenca, parlarà amb Anna Bufarull i Marta Torrecillas. La primera és directora i la segona és la protagonista del film Rebel, per parlar del film i també de la presentació d'aquest dissabte 3 d'octubre a Mollà. Després, a 9:45, serà el moment de veure qui s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà d'en Guillem Sánchez. I acabarem el programa parlant sobre gastronomia. Avui a la Foc Lent nosaltres parlarem sobre l'onzena edició de Benvinguts a Pagès amb l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. La passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga ja pren forma. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que configuren l'estructura de la nova passera després de l'enderroc de l'antiga Andreu Jiménez del Nou FM.
1: A finals de juliol van començar les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga, un itinerari utilitzat diàriament especialment pels treballadors del polígon industrial de Santa Eugènia. Ja s'ha enderrocat l'antiga passera i s'han executat els treballs estructurals de la nova, d'uns 13 metres de longitud. Aquesta setmana s'hi han col·locat els elements prefabricats que en configuren l'estructura. En les properes setmanes s'hi faran els ferms i els paviments amb l'objectiu d'acabar-la a finals de mes i obrir-la a la circulació durant el novembre. L'actuació permetrà millorar la seguretat i donar una millor resposta davant d'episodis de crescuda del riu, ho explica la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Esther Coma.
2: La veritat és que el terreny ha sigut el que ens esperàvem. Teníem cates de terreny geotècnics i no ens hem trobat cap imprevist. Hem pogut fer doncs, una estructura ferma, sòlida i per tant tenim una passera que té molta més capacitat d'inundabilitat en aquesta zona, permetrà el pas d'aigua amb molta més facilitat i sobretot l'important és que no col·lapsarà amb troncs, branques i branquillons que en èpoques doncs, de pluges fortes baixen pel riu i és el que podia generar doncs, aquesta inundabilitat, sobretot en aquesta zona.
1: Durant les obres s'ha habilitat un pas provisional per a vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal que permet mantenir la connexió entre les dues ribes durant pràcticament tota l'execució dels treballs. Aquest pas alternatiu no està obert al trànsit de vehicles de motor. La reclamació d'una nova passera ve de lluny. El detonant va ser l'abril del 2020, quan dos homes van morir accidentalment en ser arrossegats pel Gurri mentre travessaven el Gual. Les dues víctimes es dirigien a treballar a l'escorxador Le Port Gourmet. Aquest juliol, treballadors del mateix escorxador es van concentrar per exigir la conclusió de l'obra, davant la preocupació per possibles pluges de tardor i les crescudes del riu.
2: Quan acabem ara les obres es col·locarà doncs, una placa en memòria de les dues víctimes que hi va haver en una de les inundacions i així doncs, fer el record a la memòria d'aquestes víctimes.
1: L'obra té un pressupost de 240.000 euros i està finançada conjuntament pels ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga que aportaran 95.000 euros respectivament i per l'empresa Le Port Gourmet amb una aportació de 50.000 euros.
0: Polèmica per una moció d'Esquerra que defensava el comerç de proximitat de Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: La moció presentada per Esquerra Republicana per defensar el comerç de proximitat i planificar els usos del barri vell i les zones de la carretera de Barcelona i el carrer Progrés de Ripoll va generar polèmica al ple de dimarts. Una proposta que va tirar endavant amb l'única abstenció de l'Alternativa per Ripoll CUP, però que en un inici tampoc tenia el suport de l'equip de govern d'Aliança Catalana, que va sumar-s'hi a última hora. La moció demanava fer un pla d'usos de les tres principals artèries comercials de la vila en el termini màxim de 6 mesos. Però mentre redactava el pla, instava a valorar amb l'aval d'informes dels serveis tècnics i jurídics la suspensió durant el termini màxim d'un any de l'atorgament de llicències per la implantació de noves activitats. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança, no compartia aquesta moratòria i, de fet, quan ja s'anava a votar, el secretari va advertir que l'acord no suspenia les llicències automàticament.
4: Aquest acord no suspèn les llicències, eh? Jo vull que quedi clar, eh? Com a moció, no suspèn les llicències, ho dic pels vostres vots, evidentment, perquè aquí s'ha originat un debat de que si suspèn no suspèn, des del meu punt de vista no suspèn, però sí que és veritat que aquest acord segon indueix error, perquè realment està parlant d'acord de suspensió de llicències.
3: La solució que va fer canviar el vot al govern va ser traslladar aquest acord al final dels punts. Així, un cop fet l'estudi, ja es veurà si convé o no suspendre les llicències. Chantal Pérez, d'Esquerra, havia defensat la moció al·legant que calia ajudar el comerç local i evitar el monocultiu de determinats negocis per diferenciar-se d'altres pobles, com per exemple havien fet a Ribes de Freser, Olot o Cassà de la Selva. La portaveu d'Esquerra veia la mesura necessària per millorar la convivència, la seguretat i la funció social dels carrers. Oriols va qualificar els republicans d'incoherents i de cínics després d'acusar-la de ser una racista durant anys.
5: Quins negocis són els que volen limitar exactament? Els forns de pa? Els bars? Els estancs? Perquè al barri vell sempre hi havia hagut 4 o 5 forns de pa treballant a l'unisson i 3 o 4 joieries pràcticament de costat i mai no havien plantejat res en aquesta línia ni els hi havia semblat un problema. Què és el que els fa nosa, de debò? Siguem honestos, sense correccions polítiques, com si el senyor Junqueras no els estigués mirant ara mateix. Els basars xinesos, els supermercats i botigues de mòbils i carcasses que regenten pakistanesos, els kebabs, les carnisseries halal marroquines, és això el que els hi fa nosa?
3: En aquest cas, Pérez va especificar a quins negocis es referia.
6: Sí, no volem supermercats com l'Aldi que vostè vol obrir perquè considerem que hi ha prou supermercats. Sí, no volem supermercats multiproducte com tots els que hi ha aquí. Vostè va dir paquis, diré el mateix. S'ha obert a les zones comercials durant el seu mandat, més que mai. No volem que hi hagi tampoc 1.000 centres de manicura amb cartells de dubtosa procedència.
3: L'alcaldessa no veia lògic patrocinar, segons deia, la immigració descontrolada en l'àmbit nacional i voler-ho arreglar al municipi. El problema era que la moratòria també hagués perjudicat els ciutadans autòctons i Oriols advocava per tancar fronteres en comptes de fer plans d'usos comercials. Tot i això, sí que el faran perquè van rebre una subvenció de la Generalitat de 80.000 euros. Els diners han de servir per dissenyar un pla consensuat per tothom, revitalitzar el teixit comercial, però també per reutilitzar locals buits per a nous usos, com fer-hi pisos de planta baixa o garatges per pal·liar la manca d'aparcament al centre del poble.
0: I el debat de la moció sobre el comerç va generar tensió i retrets entre Esquerra i Junts, Isaac.
3: Al final del debat de la moció sobre el comerç es va convertir en un cara a cara entre Esquerra i Junts amb retrets sobre la moció de censura fallida el febrer de 2025 que va impedir fer fora de l'alcaldia Sílvia Oriols en un pacte que estava fet entre Junts, Esquerra i el PSC i amb la tolerància de l'Alternativa per Ripoll CUP. Després de tot l'embolic pel redactat de la moció, Ferran Raigón de Junts recomanava als republicans que la deixessin sobre la taula per treballar-la plegats i que fos més efectiva. Pérez va donar a entendre que abans del ple Junts havia tingut accés a la moció i no en tenia els dubtes. Va acusar-los de ser propers a Aliança i aquí ja es va torçar tot. Sentim el moment amb la intervenció de Raigón i Chantal Pérez i Rosa Martínez d'Esquerra.
7: Ara la meva pregunta és, senyora Pérez, qui s'acosta més a les polítiques d'Aliança Catalana? Qui modifica una moció que ha presentat vostè mateixa o els altres que ni hem presentat moció ni ens hem significat de moment? Home, jo crec que és una evidència empírica, això, no?
5: Que ja els hi he dit, és que acabaran vinguent tots.
6: Ara la meva pregunta, Raigón, és qui es va tirar enrere d'una moció de censura?
5: Senyor Raigón, per al·lusions.
7: Ens vam tirar enrere nosaltres i les persones que em coneguin personalment ho entendran perfectament, perquè jo sempre he dit que per governar un municipi has de tenir la confiança de la gent.
8: Senyor Raigón, doncs no sé què fèiem durant tot un mes reunint-nos. No sé si vostè ho tenia tan clar, no sé què fèiem.
5: Era una llegenda urbana. Nosaltres pensant que era una llegenda urbana i ara estem coneguent aquí els intríngulis de tot plegat.
3: Entremig dels dos, l'alcaldessa Sílvia Oriols va deixar que hi hagués un intercanvi de cops mentre patia un atac de riure.
0: El segon ple ordinari del curs polític a Sant Feliu de Codines ha servit per aprovar l'advocada i el procurador que defensaran i representaran els ajuntaments en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva dels projectes de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions. L'aprovació al ple també ha fet públic que el contenciós contra l'Ajuntament el va presentar Pere Pla de Vall, regidor a l'Ajuntament i portaveu del principal grup de l'oposició, Laia de Déu, una codinenca.
9: La reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu ha arribat als tribunals i és que el darrer ple municipal ha servit per ratificar l'advocada i el procurador que defensaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte el mes de maig. En el ple també ha transcendit que va ser Pere Pla de Vall, portaveu del grup majoritari i l'oposició, qui va presentar el contenciós que, entre d'altres, demanava que el jutge prengués mesures cautelars i que, per tant, suspengués l'execució de l'obra. El jutge va resoldre denegant les mesures i els treballs es van iniciar després de Sant Joan. Un cop el jutge ha denegat les mesures que es demanen, el procés judicial continua el seu curs. I en aquest sentit, el ple ha ratificat les dues persones que representaran i defensaran a la institució davant del contenciós

0: i per tant, en aquell cas, el contenciós no ha tingut més recorregut.
1: L'alcalde considera que s'han volgut aturar les obres per la via judicial.
0: És que serà una millora segur, d'això estàvem convençuts i per això ho vam tirar endavant i al final doncs, això ho buscava entorpir i com que no ho ha aconseguit, el projecte segueix endavant i per tant, de moment, això. Evidentment, doncs, davant de qualsevol procediment judicial, l'Ajuntament es defensarà i sobretot doncs, si es qüestionen els procediments que s'han fet tots de forma legal i amb tots els informes tècnics i jurídics favorables dels serveis de l'Ajuntament.
1: El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall, argumenta que el recurs contenciós administratiu ha estat la seva opció després que les al·legacions no fossin incloses al projecte i que la proposta de consulta popular no prosperés.
2: I ets tu, doncs, que els hi vas dir a la comissió doncs, que demanaven una consulta, a la qual hi havia, doncs, un membre simpatitzant, és així, del Partit Socialista, un membre simpatitzant d'Esquerra Republicana i un membre simpatitzant de Junts per Sant Feliu de Codines, els hi vas dir que això només operaries, o això ens van transmetre, si un jutge ho deia. Per tant, doncs, qui va convidar a posar un contenciós va ser aquesta alcaldia i nosaltres, amb l'exercici de les nostres funcions i potestats, hem fet allò que ens va quedar, perquè no s'ha escoltat ni al·legacions ni s'ha fet una consulta doncs, que es podia fer.
1: En el debat de dijous per ratificar les dues persones que representaran a l'Ajuntament als tribunals, el PSC no va votar. La regidora Laia Jordana ha considerat que es tractava d'una baralla entre dos partits i ha dit que la seva opció era no votar perquè la plaça s'havia de discutir abans de les obres. El punt del ple que implicava ratificar la representació jurídica de l'Ajuntament s'ha aprovat amb els vots del govern i els vots en contra de Junts per Sant Feliu de Codines. Pladevall, en el ple, també ha recordat a Jordana que un simpatitzat del seu partit formava part de la comissió per la consulta de la plaça. De fet, el PSC, juntament amb Esquerra i Junts per Sant Feliu, van ser les formacions que van recollir les 892 signatures contra el projecte de la plaça i que van constituir la Comissió Ciutadana que va portar al Parlament la demanda d'una consulta popular sobre la plaça.
3: I avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i precisament dos dies abans de l'Audiència de Barcelona va amnistiar l'exsecretària general d'Esquerra, la vigatana Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre. Andreu.
4: Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada pel Tribunal Suprem perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Mentrestant, el delicte de rebel·lió va passar a ser de sedició i quan aquest va ser derogat va passar a desobediència que no comporta presó. Aleshores, el Suprem va passar el cas de l'Audiència de Barcelona ja que no estava aforada i ara se li ha aplicat l'amnistia. Rovira va tornar a Vic el juliol del 2024 després que l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del Tsunami Democràtic contra ella i altres activistes. Va deixar càrrec de secretària general després del Congrés Republicà del 2024 i va tornar a viure a Suïssa.
3: La Guàrdia Urbana de Vic va celebrar dimarts el Dia del Patró i ho va fer amb els tradicionals reconeixements a les actuacions destacades de l'any, però també va voler dedicar un espai a homenatjar Sergi Jiménez, la gent que va morir sobtadament aquest estiu. Andreu.
4: La Guàrdia Urbana de Vic celebrava aquest dimarts el Dia del Patró, una jornada que reconeix la tasca dels agents del cos. Va ser, però, un dia agradolç. Per una banda, es van lliurar les insignes de les actuacions destacades durant el darrer any. I també es va dedicar la trobada a homenatjar Sergi Jimeno, l'agent de policia que va morir aquest estiu de manera sobtada. De fet, també es va destapar una placa commemorativa davant la sala que, a partir d'ara, portarà el seu nom, la sala de briefing, on comença el torn per a qualsevol agent. Antoni Jurjo, cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
5: Que és la primera passa per fer el torn que toca aquell dia. Llavors, és un, diguem, un significat de persona operativa, de persona amb iniciativa, de persona inquieta, de persona amb ganes de fer coses, de treballar. Llavors, pensàvem que podíem haver dedicat una altra sala o fer una altra iniciativa, però pensàvem que la sala idònia era la sala on precisament ens posem a treballar i repartim la feina.
4: Durant els parlaments, el cap de la Guàrdia Urbana va parlar de la percepció i de seguretat. Afirmava que les dades són bones perquè els delictes han baixat.
5: Evidentment, hi ha percepcions negatives perquè venim d'un temps que els delictes han pujat bastant a tot arreu, però també hem de validar que ara ja fa un any que els delictes estan baixant a tot arreu, però les percepcions triguen a anar-se'n.
4: L'alcalde de Vic, Albert Castell, subratllava que era un dia per reflexionar i van tomar el compromís de seguir treballant, sobretot per canviar el marc normatiu i reclamar més efectius a la comarca. Des del cos es va destacar la importància del paper actiu de la ciutadania, com l'actuació d'Adam Raga, l'expilot de Trial Català, que va ajudar dos agents de la Guàrdia Urbana el juny passat a reduir un home acusat de robatori. Raga va rebre un dels reconeixements.

0: La davallada de la vacunació dels darrers anys preocupa els professionals de la infermeria familiar i comunitària. Darrere d'aquesta tendència hi ha diversos factors, entre els quals els dubtes i les pors generats durant la pandèmia, però també l'expansió dels discursos antivacunes. Andreu Jiménez.
1: El sector sanitari alerta de la problemàtica que suposa la caiguda de la vacunació, sobretot en les campanyes de tardor com la d'aquest any, que comença el proper 5 d'octubre i que inclou les vacunes de la grip i la Covid. Aquesta tendència a la baixa es va començar a manifestar després de la pandèmia i amb l'auge de discursos o contravacunes. Estar vacunant significa immunitzar-se davant el virus. Emi Camproví és infermera del CAP de Calldetenes i presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
2: Detectem que hi ha molts discursos diferents, no? D'antivacunes, sobretot antivacunes, però també de molta mort. I el que sempre es diu molt, no? Al final tot això és del lobby de la indústria, dels laboratoris, i que el que volen és que ens vacunem. I aquí ja hi afegeix que vacunem i emmalaltim. Les vacunes són, al final, la nostra eina més eficaç per evitar malalties transmissibles. Per desgràcia no tenim vacunes per tot, però cada cop en tenim moltes més. Si tu saps el que val estar un dia ingressat a la UCI, val, bueno, és que 200 vacunes, 300. Llavors, poder vacunar ens estalvia també molts diners.
1: La Covid va causar molts temors i preguntes en la societat i això ha fet que la gent deixi de vacunar-se o no es vacuni tant, arribant al punt en què hi ha persones que presenten calendaris vacunals incomplets. Enguany, la vacunació de la Covid és especialment important perquè en els darrers anys ha anat a la baixa i des de fa 3 setmanes la incidència del virus ha tornat a ser elevada.
2: Al final, vacunar-se anualment de grip i Covid el que fa és que mantinguem un estat immunitari de la persona, no? Unes proteccions, unes defenses, que ens ajuda a conviure les èpoques d'epidèmia que comencen a mitjans de tardor i s'allarguen fins a finals d'hivern, no?
1: La campanya d'aquesta tardor busca que abans que el virus comenci a circular amb rapidesa, la població, sobretot la de més risc, ja estigui immunitzada. El problema, però, continua sent el mateix. Encara hi ha qui veu la vacunació amb certa reticència. El sector sanitari recorda que la seva feina també implica resoldre tots els dubtes que els pacients puguin tenir al voltant de la vacunació. Vetllen per la salut i la qualitat de vida de les persones. Per això, des de les consultes s'intenta conscienciar de la importància de seguir les pautes de vacunació.
0: I Sant Feliu de Codines es prepara per acollir aquest dissabte 3 d'octubre una nova edició de la trobada de cervesa artesana al Parc de Can Xifré de l'Aio.
3: Organitzada per l'Associació de Birreros Artesans Codinencs i amb el suport de l'Ajuntament, la fira obrirà les portes a les 4 de la tarda amb una selecció de productors de proximitat, actuacions musicals i propostes gastronòmiques. Entre els participants hi haurà cervesers de la zona com Sirocco o Comic Beer, juntament amb l'entitat local, que punxarà la seva pròpia cervesa. La jornada, com hem dit, s'iniciarà a les 4 de la tarda i a partir de les 6 hi haurà concert acústic amb Switch of Hits, seguit d'una activitat sorpresa. D'aquesta activitat sorpresa ens en dona alguns detalls més Joan Lloberes, president de l'associació.
4: Després farem com un petit concurs sorpresa que ens hem així mig inventat per passar l'estona i riure un rato. Podríem dir que són habilitats de supervivència per la gent que li agrada beure cervesa.
3: I és que aquesta 8a edició es manté com un punt de trobada pels amants de la cervesa després de 8 anys de trajectòria. I per això en fan un balanç positiu de la seva evolució.
4: No, la veritat és que tots els anys, tot i cada any ho hem fet en una data diferent, sempre ha anat força bé. La gent ha acabat contenta, ens ho hem passat molt bé. I tant els cervesers com la gent que ha vingut. I, home, amb ganes d'aquest any i seguir creixent, la veritat. Esperem que no plogui dissabte, creuen dits, però sí, tirem endavant i, bueno, amb il·lusió.
3: La birrada artesanal codinenca s'allargarà des de les 4 fins a la mitjanit i també hi haurà servei de food trucks.
0: I comboi és una paraula molt arrelada i típica de la parla valenciana que té diversos significats. Unir-se, fer comunitat, fer festa, i això és precisament el que s'ha dut a terme recentment a Cardedeu, no, Enric?
5: Així és, Ona. Vilapaquita ha tornat a ser un raconet de València gràcies a la tercera edició del Comboi Fest, com bé has dit, una jornada de festa popular pensada per gaudir de la cultura, la gastronomia i la música valenciana en comunitat. Escoltem a Carme Miró i Jaume Silvestre, membres del Comboi.
6: El passar-s'ho bé, no? El disfrutar, el gaudir de la, no? Que tothom té cabuda, no? En el Comboi. Les famílies, la gent gran, els xicotets...
7: Sí, tothom, és una, no? Celebració que volen que siga transgeneracional, perquè els xiquets i els adults també puguen participar de la festa i del dia.
5: D'entre totes les activitats programades, el vermut i la paella del Comboi han estat dos dels plats forts de la jornada, una mostra de com aquesta iniciativa ha anat creixent i consolidant-se des de la primera edició.
6: Hem anat professionalitzant algunes coses, no? Simplificant-ne algunes altres, però jo crec que la idea principal és la mateixa que la del primer Comboi, no? Que és aquesta cosa del passar-ho bé, compartir el dia en família i difondre el que és una festa autènticament valenciana, no?
7: Sí, tenim clar l'espai de la gastronomia, que estava clar, i després també l'espai de la música, on hi haguera doncs, música també per als infants, no? Això és una cosa que des del primer Comboi van tindre molt clara. Així, doncs, captarà un públic, com deia abans, de totes les edats.
5: I així, entre música, gastronomia i cultura valenciana, el Comboi Fest ha tancat una nova edició mantenint intacte el seu objectiu, que en definitiva és crear un espai on compartir, retrobar-se i, sobretot, fer Comboi.
0: Després d'una temporada 2025-2026 marcada pels bons resultats, el club handbol Cardedeu ja té la mirada posada en el nou curs amb la tranquil·litat d'haver mantingut els primers equips masculí i femení a la categoria Enric.
5: Així és, Ona, i és que mentre el sènior masculí B va assolir l'ascens a segona catalana, els equips de base van assolir els objectius de formació. Ara, amb una nova temporada per davant, el club es marca nous reptes esportius i humans que van més enllà dels resultats. Ens ho explica David Colomer, president del club handbol Cardedeu.
8: Intentar assolir l'ascens a Lliga Catalana Or per part de l'equip sènior masculí A i per part de la resta d'equips sèniors, doncs, el que és el sènior femení A, mantenir la categoria d'una forma, diguem, que no haguem de patir gaire i sense descartar objectius més ambiciosos si la dinàmica de resultats es donen. Per part del sènior masculí B, doncs, mantenir la categoria a segona catalana i per part del sènior femení B, doncs, estaríem molt contents si estiguessin lluitant per les places d'ascens.
5: Més enllà dels objectius esportius, el club handbol Cardedeu també posa el focus en la formació dels nous esportistes i en la transmissió de valors, com, per exemple, el respecte i el joc net.
8: És molt important el joc net per nosaltres. L'handbol és respecte, és una campanya que és una iniciativa de la Federació Catalana d'Handbol i és una feina que hem de fer els que estan a la pista, els jugadors, els entrenadors, els delegats, també les famílies que estan a les grades i, òbviament, també a casa. És a dir, aquesta part de l'educació en el joc net s'ha de fer des de casa.
5: Aquesta temporada el club compta amb 19 equips en competició i més de 230 esportistes, aconseguint una paritat gairebé perfecta. Tots ells compartiran el repte de defensar els colors del club amb el Cardedeu, competir al màxim nivell i continuar fent créixer el club tant dins com fora de la pista.
0: I acabem amb aquesta notícia al repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
9: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Comencem el mes d'octubre i ho fem amb una mica més de fresca la nit, amb baixar les temperatures. I ho fem amb una inestabilitat força marcada. Ahir vam tenir un testet i ja vam tenir algunes precipitacions, poca cosa, però per fi estem en una setmana en què el temps és molt canviant, 100% tardor, les temperatures van baixant, ja era hora, ja era hora de que ens trobéssim amb aquesta situació. I avui serà un dia que hem d'estar pendents de la meteorologia. Hi ha diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot de cara a aquesta tarda. Aquest matí hi ha molts núvols, la nubositat tenirà més, no tindrem moltes pluges aquest matí, però sigui un dia tapat, un dia amb humitat, un dia molt de tardor, diria jo, i amb unes temperatures que aniran baixant, i els hi costa... Avui s'hi costarà arribar a aquests 26-27 graus de màxima. Serà de cara a la tarda quan les pluges poden ser més intenses, sobretot cap a Osona i el Ripollès. Avui aquestes dues comarques són les que poden rebre més pluja. Més de 20-30 litres jo crec que poden caure en aquestes comarques. Per tant, precaució de cara a la tarda, que pot haver una tempesta forta o molt forta. També en el moment de la pluja pot haver-hi una ratxes de vent importants, alguna calamarsada fins i tot. Per tant, precaució, aquesta tarda s'està pendents del cel, com deia abans. Resumint, anar molt de pressa. Al matí, encara molt tapat, amb 4 gotes només, i de cara a la tarda s'animarà la pluja, cuideu amb les tempestes, un dia inestable, un dia que per fi, aquesta setmana es mostra així, inestable, amb pluja i amb baixada de temperatures. Moltes gràcies, bon dijous, adeu.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació dels transports ara mateix, Andreu. Andreu, explica'ns, hi ha alguna novetat pel que fa als transports?
1: Doncs, Ona, pel que fa a la R3, de moment funciona. Avui ha de ploure i pot ser que els trens tornin a anar amb retard. Per tant, de moment funciona la R3 i a les carreteres, a la C-17, tenim normalitat a les nostres proximitats. Per tant, tot correcte.
0: Per tant, dia tranquil, dia que s'esperen també pluges intenses, sobretot a la Catalunya central, però que de moment, aquestes primeres hores del matí, sembla que hi ha normalitat. Us anirem informant al llarg del territori 17. Gràcies, Andreu.
1: A tu, Ona.
0: I ara, com sempre, d'aquí poc començarem amb l'entrevista, però abans 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i per tant és moment per l'entrevista. I avui a l'entrevista parlarem de cinema i d'una història que va quedar marcada per l'exposició mediàtica arran dels fets de l'1 d'octubre de fa 9 anys. Ho farem amb la directora de Rebel, Anna Maria Bofarull, i també la seva protagonista, Marta Torrecillas. I per conèixer millor el documental i la sessió especial que es farà aquest dissabte a Mollà, ens acompanya la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem amb la Marta, que és la protagonista, i l'Anna, que és la directora d'aquest documental que s'estrena, de fet, demà mateix. I primer de tot, donem la benvinguda a l'Anna. No sé si la Marta està connectada ja, però crec que l'Anna sí.
3: Hola, mira, què
2: estan
3: tal?
2: Estan les dues, perfecte. Hola, bon dia, com esteu?
4: Bon dia.
3: Molt bé, la veritat, amb molta il·lusió, perquè avui comencem, bueno, fem la primera projecció a casa, no?, per veure el documental, i aviat començarem a compartir-lo amb més gent.
2: Molt bé, a veure, primer de tot, Rebel acompanya la Marta després que la seva imatge es faci viral a l'1 d'octubre, justament avui torna a ser 1 d'octubre del 2026, ja han passat uns quants anys, però va més enllà el documental, no parla només d'aquests fets de l'1 d'octubre, sinó que parla de les conseqüències, de què implica aquesta viralitat, aquest escrutini públic, no? Com coneixes en la història de la Marta i dius, això et fa pensar, aquí hi ha una història a explicar?
3: Sí, de fet jo l'1 d'octubre estava com moltes, no?, en un col·legi electoral i amb molts nervis, bueno, queda bastant lluny, no?, però crec que una mica tots els que hi vam ser recordem, no?, tot aquell neguit de què passaria, i recordo molt clarament a primera hora del matí haver rebut el vídeo que es va fer viral de la Marta a Barcelona, a l'Institut Pau Claris, i realment em va colpir molt perquè vaig sentir que havia sigut ella, però que podíem haver sigut qualsevol de nosaltres, que estàvem en situacions molt semblants aquell mateix dia, no? I d'alguna manera, setmanes després, per casualitat, vaig conèixer-la, eren veïnes, i vaig sentir que es mereixia que algú l'acompanyés amb tranquil·litat, amb silenci, i que pogués parlar de totes les conseqüències d'aquella viralitat d'aquell dia.
2: Marta, tu ets... Has estat a Sant Feliu de Codines també, tens parts de Gallifa, però de cop la teva imatge es torna viral, et converteixen, entre cometes, potser en un símbol involuntari, no?, perquè al final, com tu segurament hi havia, vull dir, ens podem sentir moltes identificades. Com va ser en el moment que l'Anna et va proposar aquest documental, i també què va significar per tu posar-te davant d'una càmera a explicar la teva història?
4: Sí, bueno, sí, és veritat, vaig estar aquí a Sant Feliu i he viscut aquí a Gallifa, i justament l'1 d'octubre del 2017 feia un any que havia marxat a viure a Barcelona, així que vull dir, són dates molt significatives. Jo en el moment que l'Anna em fa el planteig i tot, jo en aquell moment estava visquent en una voràgine molt gran, estava anant de manifestació en manifestació, estàvem a veure què passava amb tot lo nostre, i quan l'Anna m'ho va proposar va ser com sí, però saps aquells sís que fas de cegues, que dius sí, hem d'explicar. Jo tampoc sabia què havíem d'explicar. Jo també sempre he remarcat molt que sóc la Marta, que sí que m'ha passat a mi, però com bé deies tu, represento a totes les persones que estaven a les escoles, igual que li passen al Roger Espanyol i altres persones que han estat represaliades en aquest cas. Però el tema és que crec que agafo consciència de tot quan ja han passat anys, i quan jo ja començo a com restaurar una mica la meva ferida, o com jo ja m'allunyo una mica, ja no visc a Barcelona, ja, és quan dic, ostres, no? I ara la ve la pel·lícula ja acabada, el documental, i al veure-la el primer cop, que és com, val, Marta, és com prendre consciència de tot això i dir, ha valgut la pena fer-ho, ha valgut alguns moments de cansament, Anna, i han valgut moltes coses per arribar, i llavors de poder explicar, perquè ara també tenim unes imatges i tenim un relat que explica el meu, però que tothom es sent ja identificat, i hi ha gent que recorda moltes coses, molts moments, i també es torna a ficar un accent contundent al que va passar aquell dia i amb les repressions que ens vam anar trobant pel camí, amb les perquè es veuen imatges de manifestacions que l'Anna estava ja amb la càmera, que dius, ostres.
2: Clar, hi ha una feina darrere, no?, que entenc que és, o sigui, ha de ser complicat tant per l'una com per l'altra. Vull dir, les dos m'esteu dient que estàveu a l'1 d'octubre, vull dir que al final, en aquell moment, Anna, tu ja t'estaves plantejant poder fer un documental al respecte d'això, perquè al final, en el a la sinopsis que he llegit, sempre es parla de la part posterior, d'allò que no es veu, no?, d'aquestes ferides que estava explicant la Marta, que segurament són les que queden més amagades per aquesta viralitat.
3: Sí, de fet, és que clar, tot sorgeix arran de l'1 d'octubre, però jo l'1 d'octubre no, o sigui, m'estaven passant moltes coses i soc directora de cinema, però no m'havia plantejat d'agafar la càmera i rodar, no? Era com també que volia viure l'activisme des de la primera persona, no? I estar plenament, perquè quan tens una càmera sempre estàs pendent de la càmera, no? De què veu la càmera, i estàs construint un relat, no? I sóc molt conscient d'això perquè és el meu ofici, perquè és la meva feina, no? I com que en aquell moment volia expressar la meva veu com a ciutadana, no? Sense haver d'estar patint per imatges si eren les correctes o no o tal. I clar, va ser una mica arran de rebre pues això, el vídeo de la Marta, de saber què li va passar, bueno, que al final tot també t'afecta personalment, emocionalment, i va ser una mica quan la vaig conèixer en persona que vaig pensar, ostres, és que havien passat ja uns mesos, no? Jo crec que era novembre, desembre, i pensava, ostres, si per mi és aquella noia que va sortir, que tal, però jo ja no n'havia sabut res més, no? I m'havia quedat amb la imatge de que injust que és tot el que s'ha fet d'ella, no? Perquè crec que es va convertir en una imatge que es va manipular molt, que es va, bueno, que tothom la va convertir en centre del relat sense preguntar-li a ella què opinava ni què volia ni res, no? I va ser una mica això el que em va semblar que era necessari explicar, i per això va ser quan em vaig apropar amb ella, li vaig dir em sap molt de greu el que t'ha passat perquè em ressona molt, però crec que val la pena que expliquem, no? I el que no ens havíem imaginat ni la Marta ni jo en aquell moment, que era un moment de moltes manifestacions, de molta mobilització, que estaríem 9 anys per acabar el documental i tot el que passaria, no? Perquè al final és això, també les conseqüències emocionals que ella ha patit, jo crec que ni ella era conscient de què passaria, no? Ni jo podia plantejar-ho, no? De com acabaria el documental o el que seria, no? I amb això ens hem deixat anar emportant i pues, han anat passant molts anys.
2: Clar, em deies 9 anys. Jo tinc una pregunta, Marta, per tu, que és, hi ha una Marta abans i després d'aquelles imatges, amb tot, o sigui, amb aquests 9 anys de procés de fer, de començar, dels fets de l'1 d'octubre, de la proposta de l'Anna, i de finalment estar 9 anys amb el film?
4: La resposta clara és sí. Jo a vegades ara, sobretot, hi ha un abans i un després molt gran en el moment que visualitzo la pel·lícula en pantalla al FitCat, quan Anna, que el vam estrenar allà, perquè havia vist algunes coses, però és veritat que sempre hi ha hi ha una versió, després sempre s'arreglen coses, tal, i llavors jo la versió definitiva, i des d'aquell dia que he estat, i ara preparant tota la preestrena d'aquest dijous i d'aquest cap de setmana, he estat pensant i he estat dient, ostres, Marta, amb la Marta que ets ara, amb els aprenentatges que has fet, amb tot el que has viscut, no sé si hagués reaccionat de la mateixa manera, no en el sentit de que hagués fet alguna cosa diferent, sinó que crec que algunes coses que les hagués viscut com... Era molt innocent en algunes coses, no sé com dir, saps? En el sentit d'innocent a l'hora d'encarar doncs, tot el tema... Bueno, tot el tema judicial, a l'hora de que em van caure tot el tema de les xarxes socials, Jo és que estava com en un huracà i m'estava portant el vent, no? Ara cap aquí, ara cap allà, i jo no tenia no tenia direcció jo pròpia de cap on anava tot. I ara, clar, ara veig que he pres molt autocontrol, he pres moltes coses que potser en aquell moment m'haguessin ajudat. Però tampoc em retrec que en aquell moment no les tingués, perquè quan et trobes en una situació així no pots... Vull dir, ara quan la vida et porta un cop dur no saps com reaccionaràs. Però sí que l'hora d'exposar-me i de tot això he après molt aquí, no? I a cuidar la meva imatge... En el sentit això de dir, doncs, bueno, jo a dia d'avui encara no dic molts llocs, quan vaig a alguns llocs no dic que em dic Marta Torres Díaz, o Marta Domènech, no? Quan t'han de fer una entrevista de feina o has de fer alguna cosa. Perquè encara no és que em vulgui desvincular d'aquella Marta, el que vull és que soc, vull dir, que soc una persona a part d'allò que em va passar i que no hi hagi prejudicis abans d'hora. No sé si m'explico bé el que vull dir.
2: Sí, t'has explicat superbé, Marta. I ara jo vull fer-vos una pregunta a les dues. Parleu de reconstruir després d'aquesta exposició. Què significa per cada una de vosaltres aquesta reconstrucció? I què costa potser més de reconstruir?
4: Jo ara ja començo perquè... Per mi la reconstrucció és... No hi ha hagut un judici, no ens podrem assentar amb els policies que em van fer l'agressió, no n'hi haurà. Llavors, el documental és com posar a veu a tot el que m'he hagut de callar o el que no he pogut defensar de mi mateixa en molts casos, no? Tot el tema de la caverna mediàtica i tot això. Llavors, és un, ostres, Marta, sempre ha parlat tothom per tu, ara parla tu davant de tothom i què és el que vas sentir, què és el que va passar i la meva versió. I a més, hi ha una cosa que està molt bé del documental que es posen les imatges en algun moment es posen les imatges del que va passar amb el que s'estava relatant d'aquells fets i clar, dius, és que no ten, és totalment oposat, no? I llavors, bueno, no és per dir bueno, tenim documental i no tenim judici, és un consol, però sí que a nivell emocional i a nivell de cara a la societat, sí que per mi és una, és un dir, bueno, aquí teniu el que ha passat des de la versió real, no la que us estan explicant. I també és un dir, bueno, tenim aquest tema ja com poder, com no és passar pàgina, perquè no passarem pàgina, crec, i també és com un dir, doncs, bueno, tampoc ficar, tanquem aquesta carpeta perquè s'ha acabat l'1 d'octubre. No s'ha acabat ni l'1 d'octubre ni el que vam començar, que a vegades també fem mal ús de dir, bueno, és que hem de tancar la carpeta. Sí, la tanquem, però la meva pròpia, la de la Marta, amb el que va passar a nivell de país, estem totalment encara amb la carpeta superoberta.
2: Sí.
3: Sí, i per mi d'alguna manera també és com... Crec que, no? O sigui, amb el pas del temps, evidentment, totes les ferides es van guarint i bueno, i hem de seguir vivint, no? I cadascú pues, fa una mica el que pot i va tirant, no? I la Marta pues, ha trobat la seva manera també, com tot. Però per mi el que és important també, i és una mica el que intento que el documental contribueixi, no? Dins de posar una petita llavor en algun lloc, no? És que també com a ciutadans entenguem, no? Perquè estem en un món hiperviralitzat, no? Que de repent hi ha un dia que una persona es converteix en la notícia del dia i tots hem de tenir una opinió sobre aquella persona, sobre el que ha passat, però que al final ho valorem amb un fragment molt breu i molt, molt mediatitzat, no? És a dir, que ens arriba com un únic punt de vista i la virulència que hi ha al voltant d'això, no? És molt gran. Llavors, crec que com a ciutadans ens hem de tranquil·litzar una mica, valorar les coses en context, opinar en context i sobretot respectar la vida de les persones, no? Que a vegades oblidem que darrere de les imatges, dels símbols, hi ha persones que tenen una salut mental que pots destruir en tant que col·lectiu, no? Llavors, d'alguna manera, el documental també el que intenta mostrant les conseqüències de la viralitat d'aquell vídeo de l'1 d'octubre de la Marta és tot el que passa després a una persona que pateix aquella situació, no? I crec que això és una mica el que, més enllà de l'experiència de la Marta, doncs ens pot també ajudar a entendre les conseqüències dels nostres propis actes en tant que éssers socials, no?
4: I remarcaria una cosa, perdona, puc fer un apunt. I també el que agreuja el cas és que es veu la instrumentalització de tot plegat per donar un relat. Vull dir que a vegades és simplement, no, que això, vull dir que darrere hi ha un estat construint un relat i sabent que pots estar destrossant una persona o que estàs fent, però tu has de guanyar aquell relat i tant te fa com el guanyes, no? I que a més quan ve de polítics i ve de gent encara és, agreuja molt més la situació.
2: I ja per anar acabant, us faig una pregunta que heu de respondre amb una paraula. Sé que costarà molt, però se'ns ha acabat el temps i sé que m'he deixat moltes coses. Sé que us han atorgat l'ICA, us ha atorgat recomanada pel Foment de la Igualtat de Gènere i m'hagués encantat parlar-ne, però no dona més temps. La meva pregunta final, per acabar i tancar, si haguéssiu de definir Rebel, el film, amb una sola paraula, quina seria?
4: Revolució.
3: Rebel sempre.
2: Doncs amb Rebel, mai millor dit, acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies per posar una mica de llum en aquest tema i per enfocar-ho també des d'una altra perspectiva, molt necessària també. Espero que la presentació vagi molt bé i sobretot el dia 3 sereu a Mollà també presentant la pel·lícula amb un col·loqui posterior a les faixes. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
3: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim aquí a punt. Guillem, què tal?
0: Què tal, com estem?
1: Doncs, inici de refredat.
0: Sí, jo he anat a buscar ja uns clínics també ara per començar-me a mocar, per tant, ja aquestes veu i...
1: Sí, ja comença aquesta època, mare meva, anem bé.
0: Per tant, les primeres hores del dia no van gaire bé, no?
1: No, crec que no.
5: Apareixen els cocos.
1: Mare meva.
0: Mira, jo sóc de l'opinió d'aquest usuari que ens diu: jo ara hauria d'estar anant al mercat i després esmorzar amb els jubilats i no entrant a la feina.
1: Pues sí, sí,
0: ja,
1: és que...
0: Ja ens agradaria, sí.
1: No podem dir res més.
0: Va, entre feina i escoles o instituts tothom està col·locat a algun lloc. Un alumne ens comparteix això, ens diu: la meva professora d'esdeveniments dient terminio en comptes de plazo. Estic plorant. Crec que no havia escoltat mai una piulada, no havia llegit mai una piulada d'algú que s'equivoqués escrivint en castellà.
1: Sí, perquè normalment és sempre de català a castellà i de castellà a català.
0: La típica d'aconteixement, que és esdeveniment, sí, o aquestes coses així. Però la terminio...
1: Hòstia, terminio i plazo... Uf.
0: Està bé, eh? Plazo. Està bé. Va, no ploris per això.
1: No.
0: El català i el castellà van ja pel pedregar. Però encara hi va més el que paga la gent per certes coses. Atenció, anem a jugar, no? Dues cerveses i un cafè. Posa-m'hi un preu, va.
1: Clar, a quin lloc?
0: Barcelona.
1: 15 euros.
0: 15 euros.
5: 12.
0: 9 euros.
1: Bueno.
0: Jo crec que ja és 25 vegades més del que es pagaria lloc normal.
1: Sí, sí.
0: Però bé, què hi farem? Va, situacions d'aquelles que no esperes mai que et passin a tu. Ens diuen: m'he quedat adormida a la sala d'espera del traumatòleg. Seguiu-me per a més classes de dignitat.
1: Mare meva, però com... Bueno, primer de tot, clar, a quina hora ha arribat i a quina hora l'han agafat per poder dormir?
0: Devia anar molt cansada, si no ho entenc.
1: Sí, sí.
5: I han fotut cloroforme dintre l'hospital.
0: També podria ser. Ho ha vist el preu de la visita i s'ha quedat...
1: També.
0: S'ha quedat clapat i ha dit: no entro. Va, de preu. També ens en parla l'Andrea. Diu: reclamant una factura de 33 euros de finals de març. Diuen ara que la paguen el 10 d'octubre. Quina humiliació constant suposa ser treballador autònom.
1: Clar.
0: Per 33 euros, eh?
1: Sí.
0: Anar a seguir, entenc, a l'administració o amb algun particular que t'ha de...
1: Exacte, que t'ha de pagar.
5: Va, és increïble.
0: I pobre Llorenç, que ens diu: hi ha un tio de Lleida amb el meu nom i cognom i un correu similar al meu que es va apuntar a pàdel fa 2 anys. Des d'aleshores, cada vegada que jugo una partida m'arriba un e-mail del seu gimnàs. 2 anys seguint la seva vida esportiva sense conèixer-lo. Ja li he agafat carinyo.
1: S'haurien de conèixer.
5: M'encanta.
1: I la de coses que deuen haver passat amb noms i cognoms iguals, o sigui...
0: Jo em va passar també amb una aplicació també per jugar a pàdel.
1: Ah, sí?
0: Que hi havia una persona també que es deia Guillem Sánchez, dit, començaven a arribar-me reserves que havia fet jo en el seu nom, que havia de trucar dient no.
1: No ha sigut jo.
0: Va, dues per acabar. Primera, visca el bricolatge. Ens diuen: he arreglat el calaix trencat de la cuina. Fins aquí tot bé.
1: Molt bé.
0: És un calaix destinat a plats des de l'inici que es va collar amb un únic cargol de centímetre. N'he posat 3 per banda.
1: Home... Em dius, és el calaix del pa, és el calaix dels tovallons de plats.
0: Si hi ha d'haver el dels plats, o tens molts diners per comprar plats nous, o...
1: Sí, o realment, doncs, molt bé, bona inversió.
0: Va, i Helena, tant de bo algú t'escolti, i ens diu, no vull descarregar l'aplicació per pagar l'estacionament, no vull crear un compte per veure un menú, no vull donar retroalimentació sobre una interacció de 30 segons, només vull existir en el món físic sense una corretja digital.
1: Doncs,
0: això és impossible.
1: M'hi sumo molt. Això, i l'aplicació d'estacionament ja és un...
0: Correcte.
1: El colmo dels colmos. Posa'm un caixer d'aquells, una màquina d'aquelles per posar monedes i posar la meva matrícula, sisplau.
0: Jo ho diré amb la boca molt petita, ara que no m'escolta ningú, però m'agrada més l'aplicació d'estacionament de Manlleu que de Vic.
5: Ui.
1: Ostres!
0: Però
1: no
0: he dit res.
1: No he utilitzat cap de les dues, però...
5: Com li agrada Manlleu, en Sánchez?
1: Però...
0: Jo només dic que Manlleu pagues per l'estona que estàs estacionat, perquè quan acabes l'estacionament apretes stop i se't cobra el temps que
1: això
0: has estat...
1: I això està molt bé.
0: Que has estat aparcat.
1: Doncs a veure si ens hem posat les piles amb les aplicacions, eh?
0: Vinga, bon 1 d'octubre. Som-hi.
1: Vinga, ens veiem dilluns, Guillem.
0: Que vagi bé.
1: Que vagi bé. I ara és moment de parlar sobre gastronomia a la secció de la Foglen. La castanya de Viladrau és l'explotació anfitriona de l'11a edició del Benvinguts a Pagès. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, una desena d'explotacions d'Osona i Lluçanès obrirà les portes al públic per mostrar d'on venen i també com es fan els productes que posem a taula cada dia. Tot plegat reivindicant i també visibilitzant el paper de la pagesia. I perquè ens ho expliqui avui millor, aquí tenim l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Preparada per aquesta 11a edició del Benvinguts a Pagès?
6: Home, doncs sí, preparada per aquesta segona, 11a edició i per tota la tardor, que hi ha molts productes també.
1: Clar, com és que enguany, o què representa també per Viladrau, ser vosaltres, diguéssim, l'explotació anfitriona d'aquesta 11a edició del Benvinguts a Pagès?
6: Mira, en aquest cas Catalunya Central és un dels territoris que més allotjaments i productors participen en aquesta proposta que és de la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas doncs es va escollir Viladrau i la castanya de Viladrau com a un dels productes, potser també per l'època que és i per el procés que s'està fent, doncs un dels productes estrella d'aquest Benvingut a Pagès, i per tant fantàstic que es presentés aquí.
1: Clar, és a dir, el Benvinguts a la Pagès és una manera d'apropar el públic general a la ciutadania, a la pagesia, no?
6: Sí.
1: Per què creus que és important fer aquest apropament i que la gent sàpiga realment com és la vida pagès?
6: Jo crec que cada vegada més la gent, quan visita un territori, el que vol és parlar amb la gent del territori. Vol no només coses que es poden veure des de qualsevol indret, sinó quan trepitges el territori, doncs això, veure la gent que hi treballa, la gent que cada dia fa que hi hagin coses noves. I una de les coses importants al Montseny, a Viladrau, i en principi hauria de ser encara molt més important a tot el país, és la ramaderia i la pagesia. I en aquest cas, quan la gent ve, perquè a Viladrau és un municipi que, per sort, doncs molta gent decideix venir els caps de setmana també a viure, però també a visitar-nos, doncs aquest cap de setmana 3 i 4 tenen moltes possibilitats, doncs això, de conèixer la castanya i de tastar-la a molts restaurants, però bàsicament a dos, que són els que obren les portes pel Benvingut a Pagès.
1: Clar, Margarida, explica'ns també quin paper doncs té el sector agrari en la identitat i també en part a l'economia de Viladrau.
6: Mira, Viladrau és un terreny doncs que no és pla, això ho sap tothom, som un poble de muntanya, i per tant la gent històricament el que feia... No hem tingut grans pagesos i grans ramaders. El que és cert és que la muntanya, per sort en aquests moments, i alguns dels propietaris que doncs tenen els terrenys de la muntanya, han arribat persones que són de fora, de fora de Viladrau, però que ara ja són plenament viladrauencs i viladrauenques, que han impulsat el sector de la ramaderia i de la pagesia. Una és en Quim Soler, quan va crear doncs la castanya de Viladrau, i en aquest centre de manipulació de la castanya aquest cap de setmana hi trobareu doncs tot el que fan durant l'any, podeu fer visites guiades, bé, hi ha una inscripció evidentment perquè tothom pugui ser atès, però a més també tenim altres productors, gent que va venir del Pirineu i ha creat doncs la millor melmelada de Gerd, bàsicament perquè tenen grans premis també a nivell de les terres gironines, que és Red Passion, i aquesta gent ha fet una plantació de gerds realment espectacular en un terreny del nostre municipi. I després doncs també tenim gent com l'Esquellot del Montseny, també vinguts de fora de Viladrau, aquests més a la vora, però que són evidentment tant la Núria com el Moi són grans representants de la pagesia i de la ramaderia actual, no de l'antiga, sinó de l'actual, en el que fan un formatge fantàstic, que és l'Esquellot del Montseny. Això fa anys, a Viladrau, la gent feia pagesia una mica per la família, no? Però no amb aquest tema de qualitat. I ara, doncs, el fet de que tinguem doncs, bàsicament aquestes tres explotacions en funcionament, a més que els boscos es puguin cuidar, que els camins es cuidin, que la ramaderia del municipi també ens serveixi o ens ha de servir per mantenir les franges d'incendis. I tot això fa que el poble estigui viu, perquè igual quan a vegades diem que hi ha habitatges buits i estaria bé que l'habitatge doncs, estigués sempre doncs, amb persones que ho necessiten, doncs també és important que el territori, que les feixes, que qualsevol metre quadrat de que es pugui produir, doncs que realment produeixi aliment i que aquest aliment sigui de qualitat.
1: Margarida, per anar acabant, si haguessis de convèncer algú que encara no coneix el Benvinguts a Pagès, què li diries perquè vingués a Viladrau?
6: Hi ha dues coses. Una, Viladrau sempre és un bon lloc per venir a visitar i també és un gran lloc per viure i estarem molt contents de poder rebre com cada cap de setmana, no només aquest cap de setmana, a tothom que ens vingui a visitar. I Benvinguts a Pagès és una bona oportunitat per saber que allò que mengem també en els restaurants, en el Molí de la Verita i en la Xarel·la Coromina, molts dels plats que hi haurà en aquests dos restaurants estaran fets amb castanya de Viladrau, doncs és una bona ocasió per descobrir un territori si no el coneixen, i si ja el coneixen és una bona oportunitat doncs perquè els productors i els restauradors ens ho expliquin de primera mà.
1: I d'aquí a poc també a finals d'octubre també tindreu la fira de la castanya aquí a Viladrau, vull dir que al final aquest producte té diverses sortides, no?
6: Bàsicament fa 31 anys que fem una fira de la castanya. És, i a més aquest any estarà molt relacionada també amb tot el tema de ramats, i el tema ramats de Montseny. La gent de Viladrau també forma part d'una associació que es diu Ramats del Montseny, perquè estem absolutament convençudes que la transformació del territori passa per noves iniciatives relacionades amb agricultura i amb ramaderia, tot i no ser un municipi històricament doncs molt del sector primari. Tenim sector forestal, però no teníem tant sector primari. Per tant, sí, a la fira, com cada any, 31 any de la fira, i a més és l'any que tindrem, ara ja ho sabem, més productors locals, més parades locals. O sigui, ja sabem, sembla que són 40 i pico de parades de gent de Viladrau que s'ha animat a fer producció pel dia que realment el poble s'omple molt i que és a la fira, que és al final, és l'últim que ha d'esperar aquest mes.
1: Doncs Margarida Feliu, alcaldessa de Viladrau, moltes gràcies per explicar-nos aquesta propera edició del Benvinguts a Pagès. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres, ens veiem. Una abraçada.
1: Una abraçada, Margarida. I nosaltres amb aquesta entrevista acabarem aquí al Territori 17 d'avui. Nosaltres hi tornarem demà a les 9 del matí, puntuals com sempre. Que vagi bé.
7: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat a la 2, a l'altura de Tàrrega, un accident provoca un quilòmetre de retencions en sentit oest amb un carrer tallat, mentre que a la C12, al Batàrrec, també un altre accident afecta mig quilòmetre en tots dos sentits de la marxa i obliga a donar pas alternatiu. També la incidència més destacada avui és a la B23 entre Sant Feliu de Llobregat i el Papiol, on un vehicle avariat al voral provoca fins a 7 quilòmetres de congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la 26, a Montagut, i a la 2, al Bruc, amb circulació intensa i un carril tallat en tots dos casos. I en clau política, avui s'acaba al Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de tres sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I avui també jornada intensa de negociacions, la vigília de la votació al Congrés dels dos decrets d'habitatge que no tenen garantits encara tots els suports. El BOE ja ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Ho ha valorat aquest matí la Belén López, que és secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, al Notícies en Xarxa.
4: Aquests decrets no solucionaran el problema de la vivenda. Són solucions pal·liatives que s'han de prendre perquè hi ha una situació d'emergència amb aquests desnonaments i amb aquestes situacions de vulnerabilitat i perquè necessitem començar a prendre mesures de tot tipus. Mesures legislatives, però no només, mesures en el curt termini, mesures en el mig termini i en el llarg termini. Per tant, tot el que es faci, benvingut, però aquests decrets no solucionaran la crisi habitacional que tenim en aquests moments.
3: Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant un nou episodi de pluges fortes que començarà aquest matí. Les precipitacions seran intenses sobretot al litoral i prelitoral.
2: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat de la C12 al Batàrrec, un accident provoca mig quilòmetre de retencions en tots dos sentits i obliga a donar pas alternatiu. També a la C16 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, un altre accident causa 2,5 quilòmetres de congestió en sentit sud amb un carrer tallat. També hi ha circulació intensa, en aquest cas a l'A2, a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, per un vehicle avariat que manté un carril tallat. I en clau política, avui s'acaba el Parlament el debat de política general amb la votació de les conclusions i propostes de resolució dels grups. Serà el tancament de 3 sessions marcades pels retrets i acusacions contra el govern per part de l'oposició i els mateixos socis d'investidura. La cambra tombarà una proposta de Junts per reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Esquerra i Comuns li exigeixen que compleixi amb els acords si vol acabar la legislatura. Entre els anuncis, la creació de 20.000 places en residències per gent gran fins al 2030 i la proposta per plantejar un enduriment de les penes per tinença il·lícita d'armes. I també jornada intensa de negociacions la vigília de la votació al Congrés dels 2 decrets d'habitatge que no tenen garantits encara els suports. El BOE, de fet, ha publicat aquest matí el segon dels textos que obligaria els propietaris a indemnitzar els lloguers amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. I mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades per aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena, que és una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser, de fet, desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir com a mínim 15 anys i portar casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat davant d'un nou episodi de pluges fortes que començarà ara al matí. Les precipitacions poden ser intenses al litoral i prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva amb registres de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. També es preveuen xàfecs a la Catalunya Central, a Ponent, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre que podrien anar acompanyats també de tempesta o calamar. S'ha de fet, per la seva banda, l'AEMET també ha emès un avís vermell, en aquest cas per pluges intenses també a les Terres de l'Ebre i al Baix Camp.
2: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
5: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, oh! I tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
4: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
5: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
4: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è Infopodcast Cardedeu.
5: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
6: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
4: I a paraules d'àvia...
7: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
5: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
7: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
5: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
4: Maria! compte amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
5: I quins experts m'han dit això?
4: En Jan Easter, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
5: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
4: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
5: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
4: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
5: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
4: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
5: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessats.
4: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
5: partir. Ja és tardor?
4: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera,
9: castanyes per la muntanya,
4: a la plaça de la ciutat, la camisa li va petita,
9: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop.
5: Ai, no me'n recordo de més.
4: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
5: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per ràdio el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
10: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
5: Iuhu!
11: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. Mia, baby.

0: les 12.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat a 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, al Penedès, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. L'avís vermell de perill comença ara a les 12 a les comarques del Garraf, l'Alt i Baix Penedès, al Tarragonès, al Baix Camp i també a l'Alt Camp. A partir de les 6 de la tarda, l'alerta 5 de 6 se situa al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta. A partir de la mitjanit i fins a les 6 de la matinada es quedarà al Baix Ebre i al Montsià. Ara les 12, de fet, hi ha prevista una compareixença de Protecció Civil per tal d'explicar l'evolució i el pronòstic d'aquests ruixats. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat un pacte de país a Catalunya i a Espanya per facilitar l'accés a l'habitatge. Ell ha desitjat que el Congrés dels Diputats aprovi demà els decrets i adverteix que el risc que l'habitatge fracturi la societat, com assegura, ja va passar la crisi del 2008.
4: Jo reclamo en aquest sentit un pacte de país. Em refereixo a Catalunya i em refereixo també a Espanya, un pacte de país d'uns mínims, i tinc expresso també el meu desig de que les coses demà al Congrés dels Diputats vagin raonablement bé i puguem enviar un missatge conjunt a la societat que aquest tema ens importa, perquè el pitjor és que els ciutadans no percebin que des de les institucions hem detectat que aquí hi ha una situació greu i preocupant i intentem donar-hi resposta. Dient la veritat, això no se soluciona en un dia ni en un mes, però es poden fer coses.
3: Ho ha dit en el darrer dia del debat de política general que clourà amb la votació de les conclusions i les propostes de resolució dels diferents grups. Mentrestant, el sindicat de llogateres fa una crida a sumar-se a l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona després de les cassolades convocades aquest vespre a les places dels ajuntaments. Una acampada que, segons ha dit avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, el govern no té intencions de desallotjar. En aquest sentit, també el jutjat ha suspès fins a nova data el desnonament de la Macarena en una dona del barri de Sant Andreu de Barcelona que havia de ser desallotjada aquest matí. La decisió s'ha conegut mentre prop d'un centenar de persones es concentraven també al carrer Dotger per intentar evitar el llançament. I avui entra en vigor la nova normativa de trànsit amb canvis per a motoristes, conductors, ciclistes i usuaris de patinets. Els motoristes hauran de portar guants de protecció i calçat tancat en vies interurbanes, mentre que els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran de tenir mínim 15 anys i portar també casc. També serà obligatori el casc per als ciclistes en vies interurbanes i els repartidors hauran de portar armilla reflectant. I, de fet, un total de 95 persones han mort en 91 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya fins al mes de setembre. Són dades provisionals que ha fet públiques avui el Servei Català de Trànsit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Som-hi, perquè a Catalunya les dades més recents de l'IDESCAT diuen que les dones dediquen de mitjana 3 hores i 17 minuts cada dia a la llar i a la família. I els homes, vols endevinar-ho?
1: Segurament molt menys, no sé dir-te, però segur que menys de 3 hores i 17 minuts.
0: Els homes, efectivament, dediquen 2 hores de mitjana a la llar i a la família.
1: Més d'una hora de diferència cada dia.
0: Exacte, tu saps tot el que es pot fer en una hora.
1: Moltíssimes coses, ja t'ho dic ara.
0: Mirem ara l'altra cara, les aficions. Els homes hi dediquen 42 minuts diaris i les dones 23. I si seguim en aquesta línia de la distracció, en esports i activitats a l'aire lliure, també disposen de més temps, 46 minuts els homes davant de 36 les dones.
1: Per tant, Maria, és important puntualitzar que els infants no només escolten què els diem sobre igualtat, sinó que també veuen com les persones adultes en repartim el temps i en què hi dedica més temps un home que una dona.
0: Correcte, i això importa, perquè la família és un dels primers espais de socialització. No totes les famílies són iguals, això sí, ni estan formades de la mateixa manera, però totes transmeten models amb qui assumeix les cures, com repartim les responsabilitats o com expressem les nostres emocions.
1: I aquí apareix una contradicció interessant també, Maria. Podem dir a una criatura, a un infant, que pot arribar a ser el que vulgui, això ho parlàvem també la setmana passada, però a l'hora de mostrar-li sense voler que hi ha coses que continuen fent majoritàriament les dones i d'altres que fan majoritàriament els homes. És a dir, també eduquem quan no tenim cap intenció d'estar educant i adonar-nos

0: Però en general, a part d'això, també com volem que es vegi totes les altres parts que fem com a coses més formatives. L'any passat vam fer un cicle de xerrades, també fem altres, vam també pintar un mural representant com a les dones i a les persones també dissidents de diferents edats, fent com el dia.
1: Sí,
0: sí. I com en general sí que tenim com aquest cas que és el que potser més ha ressonat del col·lectiu, però sí que doncs també fem moltes altres coses que en general al territori també són bastant escoltades.
2: Si parlem des del terreny de l'educació, perquè moltes desigualtats comencen molt abans que en siguem conscients, quin paper creieu que té la família en la manera com eduquem els nens i les nenes? I quins rols o estereotips encara transmetem de manera inconscient?
1: És una pregunta molt complexa, però jo crec que la primera cosa que hem d'abarcar és que la família funciona com un dels pilars més fonamentals del capitalisme i que l'Estat i el mercat deleguen sobre la mateixa família nuclear, especialment en dones i dissidències, tot el que és com el treball reproductiu o social no remunerat, i cosa que bueno, redueix la despesa pública i perpetua la precarietat femenina. Però sí, és una de les institucions més importants i al final és la manera en la que eduquem el procés de socialització a les criatures.
0: I al final també crec que hi ha una cosa que, com amb aquest, tot aquest treball no remunerat que normalment recau en les mares, crec que és la part de l'educació més complicada de poder sortir o de poder com ajudar, perquè és com una educació visual, per així dir, com predicant amb l'exemple estem educant també a les filles i als fills de les famílies, que com la mare és normalment la que cuina, la que neteja, la que està pendent d'aquestes coses, doncs normalment les filles dones també tendeixen a assumir aquests papers i aquestes tasques.
2: L'última qüestió, més enllà de la família, no? Que, quan parlem de la societat també educa. L'escola, els mitjans de comunicació, les xarxes, la publicitat, què creieu que s'està fent bé i què s'hauria de canviar radicalment doncs per que aquestes criatures creixin en una societat realment igualitària?
1: També és una qüestió complicada, però jo començaria per dir el fet que moltes vegades es presenta la interdependència humana com un problema a solucionar, quan en realitat és un tret que cal reconèixer per tal de portar d'una forma sana, no? I que cal polititzar les relacions perquè no són individuals sinó que són estructures socials que reprodueixen, per entendre que cuidar ha de ser una pràctica col·lectiva i no individual, i desnaturalitzar la família i obrir altres formes de sostenir la vida que siguin més col·lectives i justes.
3: Família, escola, amistats, entorn, moviments socials. Si alguna cosa hem vist avui és que educar va molt més enllà d'ensenyar. Totes aquestes experiències contribueixen a construir la nostra manera de mirar el món i de relacionar-nos amb altres persones. Però si educar és una responsabilitat compartida, val la pena tornar a les preguntes amb què hem començat. Qui educa i com educa? Des de la Plana Ràdio ens proposen acabar el programa precisament amb aquesta reflexió. Teresa Ginet, escoltem.
4: Parlar d'educació és parlar molt més que d'escoles, de llibres o d'exàmens. És parlar de com una societat entén la infància, de què s'espera dels seus xiquets i xiquetes i de quins valors vol transmetre. Durant molt de temps, educar i cuidar han estat tasques vinculades sobretot a les dones. I encara avui, quan parlem de mestres, de famílies o de criança, hi ha una història de rols, de responsabilitats i de desigualtats que val la pena revisar. Així ens ho explica Vicent Prunyonosa, antropòleg.
5: Sí, perquè una part de l'educació ha sortit de l'àmbit estrictament familiar, del que s'encarregaven sobretot les dones, i ha passat a un àmbit més social. Les lluites al començament de la revolució industrial eren precisament que hi hagués guarderies, o sigui, que hi hagués jocs, que després ja va ser l'educació preescolar i així sucessives etapes, on descarregaves l'obligació que en principi tenien les dones d'educar els crios en una institució, diguem, social, més privada o pública, i ha anat evolucionant.
4: Escola bressol, l'educació infantil, el menjador, l'acompanyament emocional, moltes d'aquestes funcions han sortit de l'àmbit domèstic i han passat a formar part de la vida col·lectiva. Però això no vol dir que la responsabilitat s'hagi repartit sempre de manera igualitària.
5: Molt i molt. És a dir, si tu mires la quantitat de mestres, l'educació canviarem, al contrari, s'ha de canviar la societat perquè canviï l'educació. I això té molt a veure amb el que preguntaves, és a dir, al final tot és un reflexe de lo que hi ha en el món social en el que vivim.
4: Sí, potser aquesta és la gran reflexió d'avui. Educar no és només preparar els infants per al món que tenim, sinó també pensar quin món volem deixar-los. Perquè darrere de cada manera d'educar hi ha una manera d'entendre la vida.
3: Potser no podem controlar tot allò que educa un infant, però sí que podem revisar què transmetem nosaltres. Perquè educar també és preguntar-nos d'on venen les nostres pròpies idees, quins models estem oferint i quines coses volem continuar reproduint o començar a canviar. I la setmana vinent canviem de generació, parlarem de bellesa i gent gran i ens preguntarem també com travessa el gènere aquesta etapa de la vida. Perquè els rols, les desigualtats i els estats